Com ja saps, els avenços en medicina vinculats a la higiene i la prevenció han estat fonamentals per controlar i erradicar moltes malalties. La humanitat s'ha enfrontat a reptes com ara la pesta negra, una pandèmia que mitjan segle XIV va provocar, ni més ni menys, la mort d'un terç de la població catalana.

Sabú coneix el 1562 a Alcaraz, a Albacete. El 1587 es publica la primera edició de la seva obra més coneguda, Nova filosofia de la naturalesa de l'home, no coneguda ni assolida pels grans filòsofs antics, la qual millora la vida i la salut humana. Val a dir que l'autoria d'aquesta obra ha despertat molta controvèrsia. El seu pare afirmava ser-ne l'autor al seu testament. No obstant això, es publica sota el nom de Sabuco i la seva rellevància és inqüestionable. De fet, malgrat els impediments d'alguns actors polítics i religiosos, entre els quals s'inclou la Inquisició, l'obra va tenir un gran èxit a l'època.

El seu objectiu, reformar l'ensenyament de la medicina i la filosofia. De fet, una de les seves aportacions més destacades és el tractament que va proposar per la pesta. Sabuco explicava que el contagi es produïa a través de l'aire, precisament al contrari del que es pensava llavors. Un altre aspecte en què destacà Sabuco és a la seva oposició a la misogínia que imperava a l'època. A l'Espanya del segle XVI era habitual negar la capacitat racional de les dones. En canvi, l'obra de Sabuco, tot i que encara les presenta com un genèric, no en nega l'ús de l'enteniment i, a més, entén la societat com a una sola.

Sabuco és, a més, una de les ments més lluades del segle d'or espanyol, no només com a filòsofa i científica, sinó també com a escriptora. Un dels seus admiradors era Lope de Vega. Va ser una de les autores que va defensar l'ús del castellà enfront del llatí, per tal que la població menys culta pogués llegir les seves obres. Això accentuava la tasca pedagògica d'una autora tan i tan coneguda a la seva època.

0: Esto no es solo un anuncio. Es lo que va a sentir alojándose en el centro de todo con NH Collection Hotels and Resorts. No es solo lo que se escucha, es lo que se siente. Reserve ya al mejor precio garantizado en nhcollection.com.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Sempre comentem que una de les coses que hauria de ser recomanat allò possiblement cada 8 hores, mire, tomes esto cada 8 hores, o poder ser fins i tot menys, seria la possibilitat de poder riure, la possibilitat de sentir-se bé, de somriure, de trobar aquell punt que et fa passar una bona estona, que fins i tot et recorda aquell moment en què t'ho vas passar tan bé, gaudint de la gent que ens fa riure, de la gent i de les pel·lícules i de les situacions, que ens ha donat moments irrepetibles, allò de plorar, de riure, de tirar-te al terra i de passar-ho bé. I hi ha un fil, una persona, no és un fil per si sol, una persona que va agafant totes aquestes històries, que ens les explica.

0: i que ens les amplia i que dona molt de gust de poder llegir, que el compte a Twitter és Manuel de BCN, emulant aquest mític Manuel de Fawlty Towers, que és en Daniel Guillén. Gràcies per passar pel programa.
1: Hola, David, què tal? Bona nit.
0: En aquest cas, amb un llibre que el podem trobar en català i en castellà, Hazme reír, fes-me riure, que no sé quina de les dues portades m'agrada més, amb la qual quasi pots aconseguir que hi hagi gent que col·leccioni les dues versions, que amb això, amb el temps, ja veuràs
1: doncs
0: que...
1: Mira, els convido perquè, a més, a cada una de les edicions té un capítol inèdit.
0: Oh, que bo!
1: Un capítol que només està en una de les dues edicions. A la catalana, que edita Columna,
0: sí,
1: que és el Fes-me riure, hi ha un capítol dedicat al que jo dic que són les dues grans patums de la comèdia catalana, que és Mari Sampere i Joan Capri.
0: Sí, senyor.
1: I a l'edició en castellà, que és Hazme reír, editada per Temes d'Hoy, hi ha aquest capítol mateix, no hi és, sinó que n'hi ha un altre dedicat a José Luis Cuerda, que és el creador de Amanece que no es poco.
0: Fantàstic.
1: També amb els xanantes, diguéssim, a tota la trup de Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, etcètera, etcètera.
0: Fantàstic. I a més, en Capri mostra una part, no?, d'aquesta comèdia que en molts casos parteix, quasi et diria, del drama, no? I del drama saber-ne fer... aquesta crítica constructiva a partir del riure és saníssim, i jo et volia preguntar, analitzant tots aquests grans i grandíssimes humoristes, comedians, actors, actrius, no?, que ens han donat tanta alegria, possiblement en d'altres èpoques també s'ha dit això de, és que ara això no es podria fer, no? Ara és mal moment, això possiblement ha passat sempre, però han trobat aquell raconet, no?, on treure tot el potencial, no?
1: Sí, en les diferents històries, el llibre recull 30 històries que en podien haver sigut moltes més,
0: sí,
1: o podien haver sigut unes altres 30.
0: Bueno, guarda-ho pel proper llibre. Si funciona,
1: o sigui, necessito que la gent s'animi, perquè
0: vinga,
1: si funciona potser n'hi hauria una altra.
0: Genial.
1: Però, doncs, com et deia, sí que hi ha un patró comú, que és com usar la comèdia per exorcistar o per intentar millorar el que aquells propis persones que s'hi dedicaven a fer-ne se sentien malament. Un dels exemples molt clars, com tu deies, és Capri.
0: Uh-huh.
1: Aquí a Catalunya, a nivell espanyol, per exemple, podríem parlar de Gila,
0: sí,
1: que va viure des dels 18 anys una tragèdia o una brutalitat com va ser la Guerra Civil. Ell diu que va ser afusellat, tot i que el van afusellar malament i per això va poder viure, i va convertir d'això, d'aquesta penúria que va passar durant els anys de la Guerra Civil, quan ell era un nen de 18 anys, ho va canalitzar fent comèdia, fent aquells mítics monòlegs,
0: sí,
1: de la guerra.
0: Sí, sí, de les trinxeres, eh?
1: Això mateix, o de l'enemigo que se ponga, no?
0: Mm-hmm.
1: Mándenme cañones, que estos que me han mandado no tienen agujero. Coses d'aquestes que portaven a l'absurd,
0: sí,
1: una cosa que ell havia viscut des de la més gran crudesa, no?
0: Sí.
1: O sigui, realment va passar penúries en aquella guerra, i va veure, pues, morir molts amics, morir molta gent, suposo que també matar-ne d'altres, però va aconseguir fer... va ser capaç de convertir això en comèdia. I és un patró força comú en la resta de comedians. Hi ha molts que tenen des de malalties mentals, addiccions a diferents tipus de substàncies, i la comèdia, en canvi, és com aquest petit oasis que els permet fer gaudir a la resta de la gent i alhora rebre un reconeixement o un beneplàcit per part de la gent que gaudeix dels seus espectacles.
0: És que és un analgèsic i un element que et dona molta resistència, no? El fet de poder... No ens riure tant en el sentit d'enfotre-se'n, que això és el pitjor que podria,
1: sí,
0: ser, no? Sinó de dir, de que et doni força, de que et doni situació de, bueno, si en sortim d'aquesta, no? Doncs, escolta, tirarem endavant, oi que sí?
1: Jo crec que sí. Els còmics usen això una miqueta com aquest al·licient o aquestes ganes d'agradar, de sentir-se reconegut,
0: sí,
1: per la persona que tenen al davant. I aquestes ganes d'agradar fa, per exemple, que gent com Robin Williams, doncs, que era adrenalític i que no parava aquí durant l'escenari,
0: sí,
1: doncs això l'ajudés a superar els problemes mentals que tenia, no?
0: Sí.
1: I com ell, doncs, hi hauria molts altres personatges. Però sí que la gent que es dedica a la comèdia sí que diu que realment aquest component adrenalític es contagia molt, no? I quan veus la reacció que has provocat, un acudit ha provocat riure a la gent que tens al davant, o en altres casos, com pot ser un actor de cinema o de sèries, doncs veure que el resultat del que tu fas

0: també provoca aquest riure, et dona molta satisfacció. També genera molts problemes. Per exemple, recordem recentment la mort de Matthew Perry, el Chandler de Friends, que ell mateix reconeixia en aquell documental que van fer, aquella reunió de tots els sis amics en un especial de l'HBO, i reconeixia que ell, quan feia un acudit a la gravació de l'episodi i veia que no tenia la repercussió o no provocava els riures que ell creia que havia de tenir, se sentia molt malament, se sentia l'home més desgraciat del món, arribava a dir. O sigui que hi ha aquest doble component, no?
1: Totalment. De fet, el Matt LeBlanc ara està malament. Porta temps ara just fa un any de tot això, i llegia que està malament, que ho està passant malament, perquè ja com aquesta, no vull dir maledicció, no? Però allò quan fas una cosa que és tan gran que difícilment la podràs tornar a fer, de tan grossa, no? Això no ha de ser gens fàcil, de poder, de poder portar. I en aquest cas, per exemple, d'això que ens estaves comentant, i és un dels ítems que toques, el del Jim Carrey, ell parla, per exemple, de clarament com ha volgut separar la persona del personatge. És a dir, Jim Carrey en si mateix és un personatge que ell fa com ningú, no? Però que és un personatge i que ha arribat a un punt en què volia apartar-se. I és un personatge que ha fet feliç a molta gent, però ell ha necessitat apartar-se, no? I trobar la seva pau.
0: I com ell, Jerry Lewis, que és un dels personatges que els emparello en el capítol. Faig un paral·lelisme, perquè realment tothom que ha seguit les seves carreres de diferents generacions hi ha trobat molts paral·lelismes, no? De la manera d'actuar, aquesta capacitat de, a vegades, moltes vegades, mal entesa com a sobreactuació, o ben entesa, perquè cadascú té l'opinió que
1: histriònic,
0: té d'aquests còmics histriònics, una miqueta passats de rosca, però tenien unes carreres molt paral·leles, i fins i tot en el reconeixement que rebien per part del públic, no? Els dos han fet grans pel·lícules còmiques, però mai han tingut el reconeixement del món del cinema com a bons actors, fins que no han fet papers dramàtics, no? Jerry Lewis amb el rei de la comèdia al costat de Robert De Niro, de Scorsese, i Jim Carrey, per exemple, pues, amb Man on the Moon o amb el Show de Truman, no? Que eren papers més continguts, més dramàtics, no? Els còmics, la tragèdia dels còmics és que moltes vegades han hagut de recórrer al drama, precisament, per rebre aquest reconeixement del públic, no? I sí, Jim Carrey era un exemple d'això, d'aquesta manera de separar personatge i realitat, que va portar, per exemple, a l'extrem màxim quan va interpretar Andy Kaufman, que és un altre dels còmics que apareixen al Fes-me riure, en la interpretació que va fer a Man on the Moon, no? Que durant el temps que va estar de rodatge, i diu que es va imbuir de l'esperit d'Andy Kaufman, i qui anava a rodar la pel·lícula no era Jim Carrey, sinó que era el propi Andy Kaufman, no? Que hi ha un documental mític a Netflix on podeu veure aquesta transformació de l'actor en el personatge que volia interpretar en pantalla.
1: Tu que ets un admirador i que saps plasmar l'essència, no?, de la comicitat de cada actor, de cada personatge, a vegades aquesta dualitat actor-personatge, no?, com per exemple el propi Manuel, no?, del personatge tan meravellós i amb situacions úniques, no?, per exemple, jo, de les meves favorites d'ell, era aquell moment en què diu "She got crazy", que comença... I l'altre, està esperant el moment del mastegot, perquè ja el veus a venir, i això rius, no? I això és un moment, és màgia pura, no? És talent a l'hora d'escriure, és talent a l'hora d'interpretar i regalar, no? Això queda per la posteritat, no? Podem tornar a veure i gaudir, no?
0: I pensem que Fawlty Towers, o Hotel Fawlty, com el van conèixer aquí a Catalunya, és una sèrie que els anglesos, els britànics, consideren el millor programa de televisió de la història de la seva, del seu país. O sigui, una sèrie que John Cleese fa quan abandona els Monty Python després de la tercera temporada del Flying Circus i diu, vull fer una petita sèrie, una cosa amb la meva dona, amb la Connie Woods, i fer una sèrie, i diu, me'n recordaré d'aquell hoteler que anàvem a veure quan anàvem als Monty Python, que era un tipus, el Douglas Sinclair, que era un tipus maldestre que tractava fatal els clients, i faré una sèrie basada en aquell personatge. I s'envolta d'una sèrie de gent, entre ells el Manuel, no? I els equívocs lingüístics que permet això, tenir en la versió original, pues un català o un barcelonès que parla castellà mentre tots els altres parlen anglès, i en la versió d'aquí, que ens el van convertir en mexicà per per poder mantenir aquesta dualitat, no?
1: Clar que sí, sí. Devia ser complicat, no recordo com ho van doblar, però there's too much butter, un, dos, tres, no? Sí. en aquestes safates, no?
0: Sí, és que, clar, la genialitat de John Cleese, que és brutal. Per mi un dels tòtems de la comèdia, no només britànica, sinó comèdia mundial, el que va fer amb aquella sèrie, és que fins i tot un altre dels exemples és Rowan Atkinson,
1: sí,
0: quan
1: senyor.
0: Després, cansat de fer molt de temps televisió d'esquetxos, va dir, vull fer una sitcom, sí. Però és que tinc el referent directe tan proper del que ha fet John Cleese amb Fawlty Towers, que me n'he de remuntar a 6 segles enrere, me n'he d'anar al segle XV per fer una sèrie històrica com L'Escurçó Negre, que va ser una altra sèrie capital en la comèdia britànica, no? Però tots ells, tot el que es dedicava a fer comèdia, veia que allò que havia fet amb només 13 episodis al John Cleese amb Fawlty Towers estava bueno, fora de lloc.
1: Meravellós. Jo et volia preguntar, clar, nosaltres, una generació, o dues, quasi et diria, no? els que érem petits quan va aparèixer TV3, quan va aparèixer posteriorment al Canal 33, som una generació que estem molt contagiats a l'humor britànic de la BBC,
0: sí,
1: perquè és el que ens van donar i el que hem mamat. I jo crec que ens ha condicionat, oi que sí?
0: Sí, i a més és que, clar, per exemple, el cas de Fawlty Towers és un exemple molt, molt clar, molt clar. És que aquesta sèrie la va emetre a Televisió Espanyola l'any 81, quan era molt recent encara l'èxit de la segona temporada, que va ser el 78 a Regne Unit. El 81 va saltar a Espanya i només van emetre un episodi, perquè, entre d'altres coses, van convertir el Manuel en Paolo, que era italià, per poder mantenir aquesta dualitat dels equívocs lingüístics, no? Que funcionessin en castellà i en un altre idioma estranger. Clar, la sèrie a Espanya, si tu els hi parles de Fawlty Towers i de Manuel, no saben qui és. És que no ho coneixen. En canvi, aquí sí que van mamar, perquè també TV3, crec que molt encert, va comprar aquestes grans produccions de la BBC i d'altres grans cadenes britàniques i les va emetre en prime time. La qual cosa encadenaven pràcticament Hotel Fawlty, Aló, Aló, després Els Joves, El Nan Roig, bueno, totes aquestes sèries, N'hi ha que neixen estrellats, van poder veure tot un reguitzell de sèries que realment ens van marcar molt, crec, que la generació aquesta dels nascuts entre mitjans dels 70 i primers dels 80, no?
1: Absolutament.
0: I posteriori, doncs, també les remissions que han anat fent, que ens han permès això, indagar una miqueta més o conèixer, i ja veure també, quan va arribar el dual, etcètera, veure les versions originals, no?, i gaudir-les d'una manera diferent.
1: I jo sóc un gran defensor de la versió original, perquè és part de la interpretació de l'actor i l'actriu, per molt necessari que sigui, que hi hagi doblatge, per qui no ho pot entendre, no ho pot llegir el subtítol, etcètera. No? És a dir, una cosa no treu l'altra.
0: Ara,
1: clar, el que van aconseguir fer amb el Some Matters Do the Mon, que es deia el dia que neixen estrellats, allò de Betty, allò va ser fantàstic, allò va revolucionar tantíssimes coses. Jo et volia preguntar, clar, dediques un capítol a una, anem a dir, una seqüència, no?, de sèries, tu li dius, a l'univers de les sitcoms de la NBC, que comentem molts cops al programa amb l'Òscar González, comentem que és que tornar a Seinfeld, tornar a Frasier, és quasi com tornar a casa, no? O com tornar a aquella casa d'estiu. És a dir, per molt que passi, és que no hi ha res que ens ho substitueixi. Necessitem... La tornes a veure i la tornes a gaudir igual, no?
0: Et sents molt còmode en aquesta sèrie. Si saps que són 30 minuts o 24 minuts de felicitat.
1: De felicitat,
0: Del que és les pròpies sitcoms, que passen, són situacions que passen en un ambient més o menys tancat, sigui una oficina, sigui una casa d'uns amics, sigui un bar, un lloc molt concret, i situacions que els hi passen a uns personatges que acaba sent família, no? Ens va passar aquí, per exemple, també amb Plats Bruts, que al final acabàvem estimant el David, el López, el Ramon, etc, com si fossin parts de la nostra família, no? I les sitcoms aquestes de l'NBC i d'altres cadenes van marcar una fita. I jo parlo en el capítol aquest que els hi dedico al llibre de les sinergies que van saber crear entre elles. De fet, totes aquestes sèries que passaven a Nova York, en les quals hi ha una altra que també fora de Catalunya és poc coneguda, però que aquí jo crec que va tenir una audiència o un públic molt, molt fidel, que era Boig per tu, la sèrie que feia Paul Reiser amb la Helen Hunt. Tot això passava a Manhattan, eren diferents àmbits i van aconseguir crear uns dijous concrets en els quals s'emetien els tres episodis, un de Boig per tu, després de Friends, Seinfeld també hi havia pel mig i una altra sèrie que després va tenir menys fortuna amb Danny Coleman, de fer-les lligar totes i que sí. Hi havia una apagada en un episodi i després es veien les conseqüències amb l'altra sèrie.
1: Sí,
0: doncs aquesta connexió que hi havia entre elles et permetia créixer un univers. I en el cas concret a més de Friends, per exemple, doncs, com veure la Úrsula, no?
1: Sí.
0: L'actriu Lisa Kudrow, que hagués pogut ser l'arròs que feia la productora de Fraser quan va marxar de Cheers i se'n va anar a Seattle a fer el seu programa de ràdio. No? I bueno, és buscar un fil que et permeti explicar una història i connectar aquest diferent tipus de productes i fer-los descobrir a gent que no els ha vist o fer-los recordar a la gent que sí que els ha gaudit, no?
1: Jo m'haig quedat molt tranquil quan vaig veure que el llibre recollies doncs, el que són els Zas, aquella meravella. Mira, jo he col·leccionat al llarg de la meva vida molts VHS, després DVDs, després Blu-rays. El VHS em vaig acabar desfent de tot, menys de la sèrie Police Squad.
0: Tenir la sèrie Police Squad en VHS és una fita, perquè és una sèrie dificilíssima de trobar.
1: Totalment.
0: De fet, aquí no
1: es va emetre mai. I clar, veies que la majoria de gags que després van sortir a les pel·lícules ja estaven, no?
0: Sí,
1: Italy i totes aquestes coses, no?
0: Sí, sí.
1: Que eren meravelloses. Quins genis, eh?
0: Són un prodigi. Els germans Zucker i Jim Abrams eren autèntics. Partien molt del plagi que feien. O sigui, ells eren un grup d'amics que es reunien a casa, a la seva ciutat natal, i agafaven pel·lícules antigues i les gravaven de la matinada, les que matien pel·lícules de sèrie B o sèrie
1: Z
0: dels anys 50, i sobre això jugaven a fer doblatges falsos, com després aquí van fer els Chanantes, no? Mm-hmm. Com dèiem abans, Joaquín Reyes,
1: sí.
0: O el Florentino Fernández, sí. a l'altre programa, no? I feien això, feien doblatges i jugaven a dir, hòstia, doncs aquí podríem, això podria passar així, tal. I d'una pel·lícula d'aquestes, que és una pel·lícula que es diu Zero Hour,
1: mm-hmm.
0: parteix l'origen del que va ser aquí Aterriza como puedas, no?
1: Sí.
0: Que en l'original es diu Airplane.
1: Mm-hmm.
0: I quan van tenir aquella cita espaterrant, ells deien, és que nosaltres no sabem fer ni guions. O sigui, nosaltres hem copiat el guió exacte de Zero Hour. L'únic que hem fet és fotre-li acudits visuals que a nosaltres ens agraden perquè ens feien gràcia.
1: Sí.
0: I quan els van dir, fem una altra pel·lícula, i van dir, no, és que no en sabem fer cap altra. I sense atrevim a fer una sèrie. I van dir, bueno, doncs va, passem-ho d'una altra, i van agafar el mateix, van fer el mateix model. Van agafar una sèrie dels anys 50 de policiaca i la van convertir en Police Squad, que és l'origen de l'Agarra-lo como puedas, el personatge aquell del Frank Drebin de Leslie Nielsen.
1: Meravellós. Jo, vamos, estaria hores escoltant-lo al Daniel, perquè amb aquest Hazme reír gaudireu moltíssim del que es gaudeixen en els films de Manuel de BCN, però que a més, quan està seleccionat, és una manera de poder consultar, igual que els deia, no? D'anar a la vostra sèrie de referència i poder tornar a ser feliç amb totes elles, doncs aquest llibre ens porta molts records, està ben documentat i està ben ideal per als que ens agrada l'humor. Et volia fer una última pregunta.
0: Sí,
1: sé que és difícil, perquè són tantes històries i són tants moments, però si poguessis tenir la sort de poder triar una pel·lícula o una sèrie o una intervenció d'alguns d'aquests còmics i tornar-la a veure sense saber que l'has vist d'abans, és a dir, riure per primer cop amb alguna d'aquestes pel·lícules, sèries, capítols, quina triaries?
0: Uf, és com tu dius, és molt complicat. Una, per exemple, de les meves predilectes, i crec de molta gent, és la del jove Frankenstein, no?
1: Sí,
0: el young Frankenstein, que realment crec que és una meravella, també un petit miracle que se'ls va acudir a Jim Wilder i Mel Brooks,
1: sí.
0: i que bueno, va donar un fruit que jo crec que és un referent de la comèdia que ha vingut a posteriori, no? De com a paròdies, sense ser paròdies, més homenatge còmic,
1: sí.
0: d'un clàssic del terror dels anys 30 de la Paramount, com era Frankenstein. Aquesta, per exemple, jo crec que poder-la tornar a gaudir amb els ulls de nen o de jove, que la veus per primera vegada i veus tota aquella successió d'esquetxos i de gags, bueno, que són desternillants, es podria, bueno, m'ho tornaria a fer. I poder, jo què sé, veure o descobrir, és que tantes, no? El primer Mr. Bean, un altre cop. Sí, tornar a veure referents d'aquest tipus que t'omplen o la pròpia Fawlty Towers,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però el bo que tenen aquests productes és que jo crec que amb el pas del temps,
1: sí,
0: és veritat que poden haver-hi contextos puntuals que les facin més incòmode o que ens, amb els ulls d'ara les veiem una miqueta antigues, però jo crec que la majoria de les que recullo en el llibre funcionen perfectament en l'actualitat si saps fer aquesta lectura, a dir, això és una pel·lícula dels anys 50 o, per exemple, jo què sé, la Festa, no? El Guateque de Peter Sellers, que, clar, interpreta un personatge indi. Si ets capaç d'allunyar-te de la tírria al blackface, totalment defensable, eh? O sigui, no estic defensant-la. Però si ets capaç de veure que allò és una pel·lícula dels anys 50, que Peter Sellers no està fent una paròdia d'un personatge, sinó que està fent una interpretació d'un personatge... El Guateque és una pel·lícula que et deixes de riure. I tot això requereix aquest petit esforç, però jo crec que en moltes d'elles, per no dir la majoria, encara funcionen amb total vigència en l'actualitat.
1: Doncs només desitgem que vagi molt bé aquest llibre perquè ens pugui regalar que hi hagi una segona edició amb moltes més històries. Hazme reír, de Chaplin a los chanantes momentos inolvidables de la comèdia. Escrit per Daniel Guillén, també conegut com @Manuel de BCN. Ha estat un plaer, moltes gràcies i fins a la propera.
0: David, moltes gràcies. I només recordar que també hi ha l'edició en català, que és Fes-me riure, que edita Columna, i que són, ja dic, les mateixes històries, més aquest afegit de Joan Capri i Maria Sampere. Una abraçada ben gran, David, gràcies.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

Avui parlem d'una de les moltes dones que van contribuir al desenvolupament de les avantguardes europees dels anys 20 i 30 del segle passat. Sophie Teuber. A tall d'anècdota, la seva imatge apareix als bitllets suïssos des de 1995.

1889. Toibert neix a Davos, a Suïssa. És la menor de 5 germans d'una família burgesa. La seva mare és pintora, fotògrafa i s'apassiona per la política i el moviment feminista.

El 1915, Teuber coneix a Zurich qui serà el seu marit i còmplice, l'artista Jean Arp. Arp estava absolutament fascinat pel talent de Sophie, a qui sempre va concebre com una companya i artista. Arp, que s'hi va casar el 1922, definia Sophie com a serena, lluminosa, veritable, precisa, clara i incorruptible. De fet, molts dels artistes que la van conèixer l'admiraven moltíssim. El poeta i historiador del moviment dadà, Hans Richter, va dir d'ella que no va ser només una ballarina i professora, sinó una pintora abstracta en una època en què aquell estil tot just començava. Amb una carrera marcada per l'esclat de les dues guerres mundials i l'efervescència cultural europea, l'obra de la parella Teuber-Arp ha passat a la història com el fruit d'una col·laboració estreta i innovadora.

0: Ja sabeu que a Nits de Ràdio ens agrada escoltar les històries, proposar-vos novel·les, per exemple, que ens expliquin coses de la vida, coses que ho hem viscut o no, però que ens hi volem ficar en aquesta pell per comprendre les situacions, les històries i les vivències que ens expliquen. I en aquest cas, la novel·la que us proposem avui ens proposa, ens parla del que suposa la maternitat. I no sempre s'entén de la mateixa manera o ho hem d'entendre de la mateixa manera. Per això estem molt contents de poder saludar la seva autora, la Marta Grau. Marta, molt bon dia.
1: Hola, David, bon dia.
0: Una casa on tornar. I és que s'ha parlat molts cops d'aquella figura del niu, no? De allò que en deien abans del niu buit o d'abandonar el niu, no? Aquella figura retòrica, entenent com el niu la casa. I que, clar, quantes mares de fa temps, Marta, perquè això ja és de fa temps, clar, tenien aquests, fins i tot el síndrome del nido vacío, que en deien, no? Clar, quan ja havien criat, escolta, ja semblava que s'havia acabat el món. Quines bajanades a vegades ens hem trobat, no, Marta?
1: Sí.
0: En la forma d'entendre la maternitat com si només fos d'una manera i fos la cosa més important i imprescindible per una dona. Per sort han canviat moltes coses, però moltes encara s'han de plantejar, no? D'aquí que una novel·la ens expliqui una d'aquestes possibilitats o històries o manera d'entendre-ho, no?
1: Exacte. En una casa on tornar, el que m'ha agradat és explorar una mica la maternitat vista avui dia, no? Perquè fa una mica també una revisió de l'Ona, no? Que és una dona d'avui dia de gairebé 40 anys, que no volia ser mare, i de sobte es troba com en una situació d'una nova família que no és la seva família, perquè s'ajunta a un home divorciat, que ja té una filla, i aquí se li desperta algú que ella mai havia volgut, perquè tenia com de referència la manera com havien criat la seva mare i la seva àvia, no? Amb això que estàs dient, aquest bolcatge total a la maternitat, on el niu buit era com, no?, l'angoixa més gran que sense venir a sobre. I ella no, ella vol ser una dona que en realitat no volia ser mare d'aquella manera com semblava que, no?, venia sent la tradició familiar.
0: Sí, i és que les circumstàncies ara són molt diferents, d'on ja qui conscientment decideix que no vol ser mare, i per tant ho decideix, però a vegades les circumstàncies, o algú ho vol ser, però les circumstàncies tampoc no hi ajuden. Temes laborals, temes... mil històries, no? Que en aquest cas, doncs, et venen canviades per la parella, no?, que es troba l'Ona

0: I que, clar, ve amb una penyora, diguem, no?
1: Efectivament, però, o sigui, a més hi ha com una, un doble gir en aquest, sí, sentit, perquè a part d'aquella es troba com fent de la madrasta típica del, sí, conte, però, sí, però des de no versant positiva, perquè comença a estimar-se massa, sí, una nena que, sí, no pretenia estimar-se tant, sí, de sobte ella també com ha de lluitar contra aquest neguit de dir, és que jo havia decidit que no volia ser mare, i era el pacte que tenia amb aquesta nova parella, que, sí, ell no volia tornar a passar per, no, pel fet de tornar a criar, que l'havia portat, diguem, a que el seu matrimoni hagués fracassat el no hagués sabut dur una bona criança, no?, en conjunt, sí, i aquí hi ha el gran conflicte.
0: És interessantíssim el conflicte que genera la història que ens explica la Marta, que a més, Marta, tu has fet molt, molt guió televisiu, i per tant imagino que, clar, que quan un fa televisió, quan un fa novel·la, ha d'intentar adaptar, a veure com explica la història, no?, de forma diferent.
1: Sí, a veure, són dos llenguatges molt diferents, sí, però al final tenen una cosa en comú, no?, que és la voluntat d'explicar històries sobre personatges, com a mínim des del meu punt de vista.
0: Sí.
1: Aleshores, el que té l'audiovisual és que treballem molt amb la trama, amb els girs, etc. I que això l'altre dia ho comentàvem a la presentació al llibre, que és una cosa que ja portem els guionistes com de sèrie,
0: sí,
1: que al final els llibres tenen com aquest pols narratiu que sempre, sí, van endavant.
0: Sí.
1: Però,
0: sí,
1: clar, tu a l'escriure la novel·la el que et pots permetre és entrar en el cap dels personatges, treballar els pensaments, la literatura, que és tot allò que el cinema no et permet, no? O a les sèries, que treballes molt més amb la imatge i amb la poètica de la imatge, però no amb el pensament o la sensació del personatge.
0: Amb el pensament, amb aquesta manera que pots canviar les velocitats també, si vols.
1: Exacte.
0: I pots canviar, com fas aquí, doncs, la forma, no? Com t'arriba, no?,
1: sí,
0: la informació, ja sigui amb un narrador o ja sigui amb altres formats, com pot ser, doncs, com si fos una carta o com si fos un missatge, no?, com si fos cosa que amb l'audiovisual potser és més complicat, no?
1: Sí, l'audiovisual té altres virtuts, no?
0: Sí.
1: A mi m'agraden molt els dos formats.
0: El diàleg,
1: permet,
0: no?
1: Exacte, una, sí, cosa molt diferent. Però és cert que la literatura el que et permet és molta més llibertat narrativa, a nivell fins i tot formal, no? I en aquesta novel·la m'he pogut permetre treballar des de la tercera persona una part, però després amb una, diguem, com amb una segona persona, que és aquesta carta, que es dirigeix a un segon personatge.
0: No desvetllem coses, no fem
1: no
0: spoilers aquí,
1: res.
0: No, només és per... Exacte.
1: Em té molt de no fer spoilers. Doncs això, hi ha aquest segon personatge que es va intercalant, no?, i que et permet un llenguatge més literari, des d'un altre punt de vista, que no és el que normalment et pots permetre amb audiovisual, no?, que és més omniscient.
0: A mi el que m'apassiona d'aquesta novel·la d'Una casa on tornar és que, clar, ens permet tocar des de... Hi ha moltes vivències, encara que sigui la de la Ones, hi ha moltes vivències que ens venen a la ment en la realitat d'avui dia, no? És a dir, clar, abans no només plantejava el cas de les dues generacions que són les que es mirava i no volia repetir el personatge, que són que suposadament tota la seva vida i la seva màxima felicitat era ser mares, però que després potser no era tan bonic com semblava. I en canvi, allò que ara semblava que ostres, quin d'això avui dia, no? Quines complicacions ser mare per prosperar a la feina, o si et pot, no tens vida o qualsevol cosa d'aquestes, i en canvi pues des del zero vas pujant cap a dalt, no? Cap a cada cop t'agrada més. No és curiós, això?
1: Exacte. Sí, vaig voler donar-li com una volta, no? Perquè també ara estem molt generacionalment, no?, amb aquesta idea que,
0: sí,
1: a més es treballa a la novel·la, que sigui totalment lícit les persones que no volen ser mares, no? I, òbviament, el dret al propi cos, la decisió, no?, de la dona de ser qui vol ser i viure com vol viure. Però, òbviament, aquí també entra la decisió que pugui ser realment genuïna de tenir un fill, no? I que es pugui combinar amb el dret a poder seguir tenint una vida pròpia. Que és una mica el que li passa, o sigui, el personatge amb aquest debat, no? De dir, sí, és que clar, o sigui, hi ha algun altre personatge, com tu dius, no? La seva cunyada, que et dona un contrapunt d'una altra mirada de què és ser mare, i que, bueno, o sigui, hi ha moltes maneres de ser mare, que,
0: sí,
1: que és el que es planteja, i para. Vull dir, perquè aquí
0: estem
1: parlant només de les dones,
0: sí.
1: I, òbviament, totalment, els homes també els he intentat posar al centre, perquè és el que estem, no?, demanant una mica socialment, de que tots tinguem cura una mica de tots, tant de, no?, la gent a càrrec que tenim més gran com també dels propis fills, que no siguin

0: les dones, no? Només qui se n'ocupin.
1: Clar, perquè a l'hora de crear una història, no?, que giri entorn de la maternitat, o de la paternitat, si també en parlem, clar, el model que durant molts anys ha existit a la novel·la, a la literatura, parlava d'unes relacions que es perllongaven en el temps, que duraven molt, que tenien quasi no la necessitat, però sí la missió de ser eternes, en quant a relacions, no? Clar, avui dia el format és quasi tot el contrari. Vull dir, lo habitual és que hi hagin diverses parelles, lo habitual és que hi hagin divorcis, separacions... Llavors, clar, el pes que té la maternitat encara és més fort, no? En una clar. Mare, davant d'aquests dubtes, no? Davant de la incertesa del que pot ser, no?
0: Totalment. Abans diguem que ara estem vivint potser més les relacions des d'un lloc més conscient, de no estar per estar, mm-hmm. de que no estem obligats a quedar-nos en relacions que no ens agraden, o en relacions tòxiques, no? Perquè, òbviament, les dones doncs, hem aconseguit moltes, encara n'hi ha algunes que no, però emancipar-nos i poder, no?, tenir la nostra pròpia vida.
1: Sí.
0: I això ens permet, doncs, sí, quan una relació s'ha acabat, poder-la donar per acabada. Clar, això complica molt el model, no?, que ha establert de la família, no?, sí. que sempre dic jo, no?, sí. el pare, la mare, els nens i el gos, no?, i la casa, que ens han venut, perquè, sí. clar, tot ho complica molt més sí. i estem començant a viure que no hi ha encara prou representativitat, nous models familiars, una mica sí. que també es parla al llibre, que no sabem com gestionar-los encara, no? Això, no? Famílies de nova creació, o sigui, per què, no? Perquè es tenen amb una nova parella, o sigui, perquè estàs criant el teu fill amb algú que no és la teva parella, perquè t'hi trobes, un amic, una amiga, un company, un germà... O sigui, que acaben passant moltes coses que no era la família tradicional, que semblava que si no tenies allò ja havies fracassat a la vida. Doncs no, avui dia hi ha moltes maneres de criança, de cuidar-nos, és una mica el que també vol explorar la novel·la.
1: Una casa on tornar, que com bé estem parlant amb la seva autora, amb la Marta Grau, hi ha un element que és que, així com per exemple... hi ha molta gent, moltes persones que ara amb la identitat de gènere, amb la sexualitat, doncs ara comencen a dir allò de ostres, per fi tinc referents, no?, personatges que en parlen, no?, i que hi ha hagut moltes generacions pues, que no veien en la literatura, que no veien en la ficció, tu que treballes els dos aspectes, pues, també això ha de ser, ja no en tant amb identitat, sinó en formes, no?, de relacionar-se o en formes de criar, no?
0: Efectivament, sí, sí. Que d'alguna manera també estem, no?, creant nova representativitat en l'imaginari col·lectiu a través de les sèries, com estàs dient, no?, a través de noves identitats, sí. però també a nivell de família, no?
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: els nens d'avui dia a sí. l'escola s'estan trobant, doncs, amb famílies que són monoparentals sí. o de dos pares o de dos mares i que se'ls vagin normalitzant doncs, nous models on els nens puguin també veure que està normalitzat i que no és que estiguin de menys, no? Que fins ara
1: sí.
0: semblava
1: sí,
0: que si eres monoparental estaves sí. de menys. No, tens un altre cercle que també t'està criant amb el mateix amor que podia ser el d'un pare i una mare de la forma tradicional.
1: Jo et volia preguntar, ja per anar acabant, Marta, no creus que això, a més, ajuda novel·les com la teva, històries, el que veiem, i aquesta normalització, aquest tocar més referents a la literatura, en el cinema, en les sèries, el que farà també és treure pressió a l'hora de crear una família, a l'hora de ser mare, a l'hora de ser pare, traurà pressió perquè ja es veurà que hi ha més d'una possibilitat, més d'un model d'èxit?
0: Exacte. Jo esperem que sí, és una mica
1: esperem,
0: amb el que estem treballant.
1: Sí.
0: Molts dels autors i autores que conec, que estem intentant, no?, crear aquests nous models on realment se senti exitosa la vida que tu tries,
1: sí.
0: no la
1: sí.
0: que la societat t'imposa,
1: exacte.
0: Sinó que siguem realment molt conscients de per què escollim el que escollim, per què escollim viure amb qui escollim viure i per què escollim ser mares o no ser-ho des d'un lloc realment genuí, no perquè ve imposat per la societat.
1: Que el camí que vagis triant sigui el de l'èxit, no? L'èxit sigui anar tirant endavant i anar vivint, i anar passant etapes, i anar-te deixant sorprendre, com és el cas de l'Ona, no?
0: I que sigui un camí cap a la plenitud personal, de que estàs satisfet, no?, amb com mires enrere, sí. amb totes les decisions que has pres sí. i perquè realment has sigut fidel a tu mateix.
1: Fantàstic. Doncs què més que recomanar? Aquest Una casa on tornar, una bona proposta en la que viatjarem a través de l'ona, de les seves decisions, de la seva experiència, i ens deixarem sorprendre i viure, que al final la vida són mil formes diferents d'entendre la realitat. Marta Grau, moltes gràcies per haver passat

0: Mai ens queda clar si hi ha una consciència comuna popular, però com a mínim sí creiem que almenys tots els oients i oient, bueno, tota la gent que contacta amb nosaltres amb Nits de Ràdio, doncs intentem que tingui una visió el més global possible, no només de moltes maneres de pensar i viure, sinó també de ser, perquè tots tenim dret a ser, a estar i a ser compresos, a ser escoltats i augmentar el nostre coneixement sobre situacions que tots ens hi podem trobar. I és que avui el cas que analitzem és el de quan, i el títol del llibre crec que és fantàstic perquè descriu molt bé la situació pel que va passar la seva autora, és El hijo inesperado. I és que parlem amb Gemma Vilanova. Gemma, molt bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: És molt bona manera, imagino, no?, aquesta frase de dir, bé, no és el que ens esperàvem, però a partir d'aquí, què fem, no, Gemma?
1: Sí, la veritat és que quan vaig escriure el llibre, que de fet és la història del meu fill, que sí, té autisme, no?, doncs la veritat és que no vaig tenir cap dubte amb el títol, no?, perquè realment va ser un fill inesperat, no? No pots saber-ho de cap de les maneres que tindràs un fill, doncs, amb aquest trastorn, i quan passa, doncs sí, has de mirar d'acceptar-ho i de tirar endavant, esclar.
0: Jo et volia preguntar, el fet de ser escriptora, això hi ha com una obligació moral, no? O deus tenir aquesta sensació de dir, jo això ho he d'explicar, jo això ho he de fer comú, perquè així segur que puc ajudar a molta altra gent, oi?
1: Sí, jo crec que cadascú tenim, doncs, les nostres habilitats, no? Els nostres punts forts, i crec que en aquests casos, en aquestes situacions en què realment som una mica únics podent explicar, doncs, una experiència en concret, doncs hem d'aprofitar, doncs, en allò que som bons per poder-ho traslladar, no? Si és escrivint, si és cantant, si és muntant una organització, exacte, doncs, que pugui, doncs, ajudar a persones, en aquest cas amb autisme, no ho sé, que cadascú ha de veure quina és la via per poder-ho, doncs, explicar i poder col·laborar en aquest sentit.
0: Tu ja ets mare i per tant, quan saps que tindràs un fill que està dins del que es diagnostica com a trastorn de l'espectre autista, i és una cosa que comentes en el llibre, vas tenir clar o vas arribar a la conclusió, no sé si immediatament, vull que ens ho expliquis, de que els germans, les germanes han de ser, en els casos, si és un fill únic, evidentment és diferent, no? Però en els casos que ja hi hagin altres germans, han de ser part imprescindible, no?, d'aquesta nova situació.
1: Sí, jo crec que tenir una família potent en el sentit, doncs, amb membres, doncs, implicats, en aquest cas també molts germans i bé, tot l'entorn, diguéssim, que envolta el nen, en aquest cas amb autisme, doncs és molt important, no? I en el meu cas ho vaig tenir claríssim, el Josep, el meu fill, tenia una germana més gran, 2 anys més gran, i la veritat és que nosaltres d'entrada ens haguéssim quedat amb dues criatures, no? Però el fet de precisament ser el Josep amb aquest trastorn i tenir autisme, doncs em va fer pensar que potser havíem de ser una família més gran, no? Fixa't. Per poder-nos, doncs, ajudar una mica més els uns als altres. La veritat és que va ser un pensament una mica irracional, potser una mica més que irracional, molt del cor, no?
0: Gens
1: cerebral.
0: Anava a dir, no hi veig tota la lògica del món, com a pare ho puc entendre perfectament, de dir, no li vull posar a la meva filla tota la responsabilitat, no? És a dir, que tingui ajuda, no? Jo crec que és molt humà aquesta reacció.
1: Sí, i no només la filla, sinó en el moment, perquè clar, tu suposo que ho dius més en clau en el sentit de cara al futur,
0: no? Sí, cara de futur, correcte, sí.
1: Però en el present mateix, és a dir, sí, el fet de ser una xarxa, un grup més gran, fa que, bueno, quan un està millor, doncs pot ajudar més, quan està pitjor són els altres els que tiren del carro, i la veritat és que és, bueno, per nosaltres ens ha funcionat molt bé, i la idea de tenir un altre fill va ser precisament aquesta, buscar això, una xarxa més potent.
0: M'agrada molt el concepte, Gemma, de xarxa, perquè és molt gràfic d'entendre que això, no?, que el pes, fent servir la metàfora, existeix, però que entre tots, no?, ajuda que la força sigui menys feixuga, no?, de tirar endavant tot això.
1: Sí, és així mateix com tu dius.
0: David, has estat mirant el llibre i tenies alguna consulta que volies fer, David?
2: Sí,
0: Morales.
2: Mira, d'entrada, abans d'entrar en el llibre, jo tinc un amic, un bon amic que és psicòleg i que ha treballat durant molt temps a la Fundació Friends, que és una fundació sí. aquí a Barcelona, una mica per ajudar aquests nanos amb trastorn de l'espectre autista. I moltes vegades em comentava el gran desconeixement que tenim a la societat sobre el trastorn de l'espectre autista. Una mica perquè és que, clar, és que engloba moltes casuístiques diferents. I moltes vegades ens fem una idea, sempre hem tingut la idea de la persona autista com aquella persona que quedava una mica apartada, que no es comunicava, que... Però hi ha moltes diferències entre uns casos i uns altres i que poden donar lloc a diferents situacions. Des d'aquesta fundació, per exemple, es treballa molt perquè puguin tenir una certa autonomia. En el cas del vostre fill, Gemma, com estaria el tema de l'autonomia?
1: Bé, ell en aquests moments té 13 anys i té un trastorn de l'espectre autista força greu. Llavors, jo la veritat és que en aquests moments et diria, si hagués de projectar, de dir-te com serà en el futur, el veig difícil que realment pugui ser molt autònom, sí que amb algunes coses, però no viure una vida independent, no? Yeah. Però clar, això és com tu deies, els casos són gairebé únics i tant n'hi ha tants com persones amb trastorn de l'espectre autista, perquè precisament com que és un espectre, doncs hi ha gent menys afectada i gens molt més afectada, no? Llavors, el tema de l'autonomia és molt important i cadascú en el seu nivell, no? Autonomia és poder anar sol al lavabo, autonomia és poder menjar sol, autonomia és poder vestir-se sol i, evidentment, autonomia també és poder fer coses, anar a una activitat sol o potser fins i tot viure sol, no? Llavors, aquí jo crec que els graus d'autonomia, que són importantíssims, també s'assoleixen en funció del grau de gravetat, no?, del trastorn.
0: Clar, aquí, digues, David.
2: Que justament també dificulta molt, de vegades, la integració. I és que, per exemple, en el trastorn autista, físicament, nosaltres veiem un noi i una noia que el pateix i no el podem diferenciar físicament,

0: diferència d'altres trastorns, que sí que físicament existeixen uns trets diferencials. Això fa que socialment de vegades sigui complicat, perquè de fet hi ha un capítol del llibre en el que es diu Mirades, en el que expliques una situació que et va passar tu a la platja. I clar, és la mala interpretació que fa una parella de com es comporta el vostre fill, perquè no sap que això és fruit de que existeix doncs, aquest trastorn i que ell es comunica d'aquesta manera i que és feliç doncs, menjant unes patates fregides, és el que expliques, una bossa de patates a la platja, i ell se les menja i potser fa soroll menjant-se-les i és el més feliç del món. I aquesta parella us recriminava una mica, que, com dient, no has educat bé el teu fill. Doncs és desconeixement moltes vegades en la societat.
1: Sí, a més, precisament m'agrada que parlis d'aquest tema perquè crec que és el tema crucial i el punt clau amb la integració de les persones amb autisme, precisament és aquest desconeixement social que hi ha, no? que ràpidament són jutjades moltes vegades pel seu comportament i això els fa mal no només a ells, sinó també a les famílies que en tenen cura, no? Que també és molt... molt important. I justament el capítol que comentes de l'incident aquest a la platja va ser el primer capítol del llibre que vaig escriure. No? El llibre té 10 capítols amb 10 històries diferents, però aquest capítol és el primer que vaig escriure i ha quedat, de fet, després ha quedat al mig del llibre perquè al final estan ordenats força cronològicament els capítols per donar una mica una visió del que és l'experiència de l'evolució de viure amb el meu fill amb autisme, no? Però aquest capítol jo crec que és un dels temes centrals del llibre, el que tracta, que és el de l'acceptació de la diferència i el d'intentar aturar aquests prejudicis que moltes vegades tots tenim, i va més enllà del tema de l'autisme, això va amb qualsevol diferència i en qualsevol trastorn o malaltia o qualsevol tema, no?, que jutgem. Tenim la tendència de jutjar sense mirar abans i observar què és el que està passant. No?
2: I també per una qüestió, i vull relativitzar de qui és la culpa, però una qüestió d'ignorància global, d'ignorància de societat. I jo aquí sóc molt pesat amb aquest tema i sé que em perdonaran els professors i les professores perquè ho fan tot amb la millor de les intencions. Però aquí hi ha qui sigui responsable dels currículums bàsics, no?, que ha de tenir tot infant en l'ensenyament doncs, més bàsic, és que hi ha d'haver totes aquestes coses. Per què ens serveix? És a dir, per què ens serveix coses que poden relativament ser complexes, com pot ser coses doncs, des de física, química, doncs, tenir una perfecta ortografia, si no som capaços de saber què vol dir un trastorn d'autisme, què vol dir doncs com actuar? Escolta, tampoc cal fer un màster, però tenir unes nocions mínimes de coses que són imprescindibles per la vida, no?
1: Sí, al final la sensibilitat és molt, molt de cadascú i no sé si pot arribar realment a ensenyar-se, no? Però tenir una mica de coneixement de la realitat de les diferents persones i les diferents realitats que existeixen és superimportant i ser obert també a acceptar aquestes diferències. I això sí que potser es pot practicar.
2: Sí. No, i et dic una cosa, que molts cops quan es critica el jovent per certes coses, i aquí a vegades comentem no certs aspectes que són millorables, una cosa que tinc claríssim és que tenen tota la capacitat i l'empatia la tenen tota. És a dir, el que cal és motivar-los a que la facin servir, no? El problema és si no ho fem, perquè si no ho fem, escolta, la gent està per altres coses, no? Però que jo detecto també amb el jovent molta capacitat i molta tendresa i que ens passen la mà per davant en moltes coses i d'aquestes també, de capacitat d'adaptar-se, d'ajudar-se, però cal que els hi donem les eines i el coneixement. I ara que dèiem això de les eines, clar, un dels temes també capdals davant d'aquestes situacions és que, clar, no tothom té la mateixa capacitat econòmica, no, per exemple, per poder tirar endavant aquestes situacions, no?
1: Sí, la veritat és que, clar, quan et trobes en una situació com aquesta, doncs busques recursos, no? I a nivell públic doncs hi ha poca cosa, llavors intentes, doncs... És difícil trobar llocs on puguis doncs, tenir teràpies o tractaments, o inclús més que teràpies i tractaments, activitats, diguéssim, extraescolars, no? Tot el que seria la part més d'escola potser estaria més cobert, no? Però tota la part d'oci i la part d'activitats extraescolars que qualsevol nen fa, no? Actualment, doncs és més difícil, no només perquè sí, no només pel cost que poden tenir, sinó pel fet de que no n'hi ha masses, no? Ai. Llavors és complicat aquest tema, és un dels temes que jo crec que s'hauria de millorar moltíssim, no? El fet de que hi haguessin opcions d'oci per persones amb autisme i amb altres trastorns o amb altres problemes, no? Per poder-los fer.
2: Mm-hmm. El tema del diagnòstic també és un tema important i capdalt, no? Imagino que, clar, molts cops doncs, aquest desconeixement doncs, dificulta molt el donar amb la tecla adequada i no sé si, clar, els primers anys són els més importants a l'hora de ja començar a encaminar que li puguem treure el màxim rendiment possible a aquesta criatura, oi?
1: Sí, el tema de l'estimulació precoç, uh-huh, o detectar, uh-huh, tenir un diagnòstic. El diagnòstic de vegades és difícil de tenir-lo molt d'hora, perquè, uh-huh, clar, al final l'autisme es diagnostica mitjançant o a través de símptomes, no? No existeix cap prova mèdica, uh-huh, o biològica com una anàlisi de sang, no? Que et pugui, correcte, dir si aquesta persona té autisme, sinó, sí, que el que es mira és si aquesta persona té dificultats de comunicació, retard en el llenguatge, uh-huh, interessos restringits. Clar, tot això són símptomes que s'han d'observar, no? I, clar, segons el grau de afectació, doncs és més d'hora o més tard, no?, que realment es pot dir mira, aquesta persona té un trastorn de l'espectre autista, però si es comencen a veure indicis es poden treballar coses des de molt d'hora, i això és important. Jo crec que, a més, cada cop hi ha més coneixement també entre els propis pediatres, no?, perquè com comentàveu abans, l'autisme físicament doncs no es veu, no?, i llavors moltes vegades quan el nen és molt petit són els pares els primers que detecten coses i ho comenten al pediatre, i de vegades cada cop més ja et deriven a neuropediatres, no?, però igual algunes vegades hi ha el dubte, no?, de si és el pare que està una mica doncs obsessionat o no, i la veritat, sí, perquè el nen, és el cas, per exemple, del meu fill, no?, era absolutament normal d'aspecte, no?, uh-huh, i llavors va costar una mica que la pediatra, de fet, ens fes una mica de cas, no?, imagina't, perquè nosaltres el dèiem coses que comparàvem amb la seva germana gran, clar, que clar, no eren iguals, i al principi també una mica per no alarmar, doncs la pediatra deia, esperem els 2 anys, i els 2 anys efectivament la neuropediatra doncs va veure clar que, tot i no donar-nos un diagnòstic definitiu, hi havia uns trets allí que s'havien de, uh-huh, bueno, de començar a treballar i d'estar alertes, i finalment
0: de sí fet,
1: que va...
0: Gemma, tu ja havies trobat per Google, tu ja havies investigat i, sí, havies trobat que alguns dels trets ja et portaven cap allà, oi? Clar.
1: Sí, sí, és allò que no, tu vas pensant, no t'ho vols creure. També només les úniques referències que tenia a nivell d'autisme eren com les que comentaves tu, segurament de pel·lícules, no? Clar, la típica pel·lícula per edat, el meu referent és Rain Man, suposo,
2: sí,
1: o el llibre, no?, el curiós incident del gos a mitjanit, que seria més un tema d'Asperger, però no tenia més referents, no? I llavors segurament sabia més els tòpics i no acabaven de coincidir amb el que veien el meu fill, i al final mires a internet, trobes coses, t'espantes i és quan comences a insistir més, no? Hem d'anar, i al final vam anar amb una neuropediatra i sí, anava per aquí el tema.
2: Hi ha també... Digues, David.
0: Sí, sí, comentaves justament els referents. Bastant recentment, a Netflix hi ha una sèrie que s'ha fet molt, molt famosa, no sé si l'has vist, és Atypical. Clar, jo no sé si consideres que això és positiu o no ho és tant, perquè dona una visió molt concreta, clar, d'una persona que té uns trets molt concrets.
2: Sí, sí, pensava el mateix, per exemple, quan has dit això de l'Asperger amb The Big Bang Theory, no? Vull dir que a vegades un exemple pot ser bo, però no suficient, perquè et pots pensar que tothom és així i és el que diem, no? Hi ha moltes varietats, sí, sí.
1: Exacte, i a més, en el cas de l'Asperger, jo crec que és el que més s'ha fet, a banda de la pel·li Rayman que comentava abans, les sèries que es fan ara, també alguna d'algun metge o el que sigui, clar, són Aspergers que són persones que tenen, estan dins del trastorn de l'espectre autista, però que, per exemple, no tenen res a veure amb el meu fill, saps què et vull dir? És una altra història, llavors que... Està bé que es visibilitzi, cert, però la gent hauria de ser conscient que l'autisme no només és allò. Hi ha molts casos, una casuística molt diferent, no?
2: Sí, sí, sí. No, totalment interessant i és totalment cert això que diem, no? Perquè, clar, és com si de les pel·lícules només tinguem un exemple, no?, de tipus d'amistat o un tipus de relacions, no? Necessitem molts i molts variats, no? I amb tots aquestes situacions, quantes més diferents puguem conèixer, doncs més fàcil ens serà doncs comprendre les situacions i també, imagino, l'empatia, no només amb el Josep, sinó amb vosaltres, no? Amb els pares també és important, no?
1: Moltíssim, moltíssim, sí, l'empatitzar, ho comentava abans, és tan important tractar bé, diguéssim,

i empatitzar amb les persones amb autisme com amb les persones que en tenen cura, no? Perquè conviuen amb ells doncs, a diari i en tenen, bueno, estan per tot el que necessiten.

0: o al seu fill, o no, no sé, no, no, no l'haguessin, diguéssim, ensenyat tot allò que cal, no? I això fa mal.
1: Comentes en algun cas aspectes de, clar, cal tenir molta cura, molta vigilància i hi ha fins i tot escapades. Clar, això requereix un sobreesforç, no?, pels pares.
0: Sí. Sí, s'ha d'estar molt atent, perquè les persones amb autisme en molts casos, moltes vegades, tenen alguna etapa d'aquestes de fugides, que dic jo, que és que, bueno, tu estàs atent, en el cas, clar, puc parlar del cas del meu fill petit, no? Quan era petit, que estaves atent amb ell, vigilant-lo com estava jugant en un parc, i de sobte, jo què sé, rebies un missatge al mòbil, miraves un moment al mòbil, aixecaves la mirada i, up, ja no hi era, no?
1: Imagina't.
0: I aquest no hi era, a més, era apretar, córrer fort,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí,
0: I
1: sí, sí.
0: Això ens va passar dos o tres cops, inclús havent de trucar als Mossos i tot plegat, però afortunadament no va passar res.
1: Sí, però...
0: I afortunadament va ser com només una etapa, no? Una etapa d'uns mesos en què ens va passar això i que ara doncs, no ho ha tornat a fer, però la seguretat de que no torni a passar, la veritat és que no la tinc.
1: Doncs recomanem molt als nostres oients conèixer aquestes realitats, aquestes situacions, i més quan està tan ben explicat i amb aquesta positivitat i alegria que et felicitem, Gemma. El hijo inesperado, una bona forma de conèixer el que dèiem, realitats, que aquest món tenim moltes de realitats. Gemma Vilanova, un plaer i que vagi tot molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: aquí dins de ràdio també fem una visita al món del coaching, perquè necessitem aquestes píldores, aquestes energies, aquestes petites càpsules que ens permeten, doncs, encarar el dia a dia, o la nit a nit, com diem aquí, d'una manera més optimista, més enèrgica i amb un objectiu clar. I és el que fem sempre amb el nostre coach, en Jordi González Guillem. Jordi, molt bona nit.
1: Bona nit, David. Bona nit a tothom.
0: Sempre el dia a dia o la nit a nit, depèn de quan et toqui el torn, etc. Sempre sí. Hem d'agafar les coses amb il·lusió, i és normal que a vegades hi hagi baixades, hi hagi competits amb ondulacions, no? Perquè això és, sí, és lògic, és comprensible, i no hem de lluitar tampoc per això. Ara, el que sí que és la nostra funció és buscar aquests mecanismes que ens tornin a activar, no? I avui precisament ens vols parlar d'un que crec que ajuda en aquest camí, que és dir, doncs, avui és el dia.
1: Sí, avui és el dia, avui és el primer dia del reste de la nostra vida. Mira, supos
0: aprendre... M'encanta aquest tema, t'ho he de dir, Jordi, sí, perquè sí, em sembla brutal.
1: supos aprendre, a veure, el control de la nostra pròpia vida, de cada elecció, clar, és molt important, que perguin ens portarà a un resultat o a un altre, no? Però sempre serem nosaltres els artífecs de la nostra realitat. Un nou canvi, i jo sempre dic de viure amb aquesta il·lusió sempre, no? Sabent apreciar, sobretot, el nostre present. I, a més, una cosa que per mi és decisiu. En la teva pròpia manera, en la nostra pròpia manera de ser, de pensar, de sentir i d'actuar.
0: Mm-hmm. Això és importantíssim, perquè això és el que ens permet que nosaltres ens anem encarant, ens anem modificant, ens anem adaptant, ens anem moldejant, no? Allò que volem assolir.
1: Sí, acomodir-te, o sigui, nosaltres no hem d'acomodir-te de l'etapa anterior. Mm. És a dir, l'etapa anterior és nostàlgic, David, és nostàlgic. Tenim que viure a l'avui. Sí, sempre sí, diem a l'avui. A l'avui és ara, a l'avui. I, a més, també tenir consciència dels assumptes pendents, no? És a dir, poder, d'alguna manera, solucionar coses que tenim pendents. Perquè aquestes coses que tenim pendents també nos dilata molt. Les dilatem i després, lògicament, és més complicat prendre decisions. I es comença a planificar el dia d'avui i a partir d'avui.
0: Sí, sí. I això és el més important, perquè...
1: Sí.
0: Clar, si no, passa això de... Bueno, ja ho deixaré per més endavant, no? Bueno, hi ha un moment en què tu n'ets conscient, a vegades és per un factor extern, eh? A vegades costa trobar el moment i ha de passar alguna cosa perquè tu diguis, ep, avui és el dia. Ara és aprofitar, no?, aquest incident,

0: aquesta, doncs, que et quedes parat a la carretera. Saps que el tren se't para. Qualsevol història, qualsevol mecanisme que pot canviar aquesta realitat pot ser un bon moment per dir, doncs mira, allò que tenia pensat, allò que tenia ideat, posem-ho en pràctica, no?
1: Sí, tornar a somiar coses que poden ser real i sobretot desfer-te de tots els vincles, sempre, possibles en el nostre passat. Vale. I reconèixer les nostres fortaleses, perquè si nosaltres reconeixem, David, les nostres fortaleses, som capaços de començar a fer els primers passos. Sempre, sempre dic, amb decisions senzilles es aconsegueixen excel·lents resultats. Sempre.
0: Per tant, sempre. En petits canvis, en petits passos, ara això sí, fins i tot, si diem, no? És a dir, ser conseqüents i treballar-hi de veritat. És a dir, si diem avui és el dia, i avui ho canviem, o la nit, en el cas del Nits de Ràdio, si avui és la nit, Jordi, el que hem de fer és fins i tot anotar-ho, no?, en el calendari i dir, avui és el dia 1, de... d'això, no?, del camí que hem de fer. Doncs, a partir d'aquí, anar notant, vaig avançant, vaig fent, perquè és una forma d'anar-ho visualitzant, no?
1: Sí, m'encanta també això que dius, perquè les propostes, quan tu vols assolir un objectiu, lo important ja no és assolir l'objectiu. Home, indudablement que sí, però és com nosaltres nos convertim en com treballem, saps? Aquella capacitat de superació, aquella capacitat, aquella il·lusió, aquella creativitat, aquella persistència, no donant-se per vençudes o per vençuts, i anem a, el que nosaltres sempre dic, objectius d'entrenament. Si nosaltres som capaços, lògicament, d'entrenar-se cada dia, visualitzar el que deies tu, sempre en optimisme, en alegria, en energia, perquè aquesta energia sempre la tenim que tindre, una energia emocional, nosaltres serem capaços sempre de caminar per l'èxit. L'èxit no és popularitat, l'èxit és assolir fites que, lògicament, necessites, desitges i que et marques a la teva vida.
0: I aquestes fites no deixen de ser aquestes petites, doncs, digue-li fins i tot obligacions que et fiques, eh? Dius, ostres, quin m'adam a mi, no?, ficar-me en este embolao. Bueno, és que a vegades és gràcies a aquests embolaos una mica que avancem, no? Perquè si no, no avançaríem.
1: Si són deures que nosaltres no els tenim que posar, que moltes vegades és com els estudiants i les persones grans també, no? És a dir, a la vida sempre tenim que fer, per assolir grans èxits, sempre tenim que fer a vegades coses que lògicament no nos venen de gust, però sempre dintre del positiu. Però per què? Si no, és com els estudiants, si a mi les matemàtiques no es va bé i la filosofia no, o viceversa, la història va bé i la química no, doncs indudablement el que tenim que fer és poder assolir. Sempre dic als estudiants, és a dir, tu vols assolir, vols arribar al batxillerat, vols arribar a una carrera, tens que passar per primera secundària, cicles formatius o batxillerat. Sí. Assoliràs coses a la carrera, hi haurà coses que t'agradaran, correcte? No. Però a la vida sempre tens que, moltes vegades, afrontar coses o bloquejos en un moment donat, obstacles, perdó, seria el més correcte, per poder després disfrutar pel camí.
0: Això però és com...
1: És com aquell esportista que li agrada poc el gimnàs i li agrada molt el córrer, no? O sigui, però també té que fer peces, també té que fer natació, també té que fer, en un moment donat, una educació física, també molt controlada per un monitor, el que fa exactament, però a la vida, si tu vols, és com nosaltres, si nosaltres volem córrer més, tenim que fer sèries, correcte, no? Doncs a la vida passa el mateix, si tu vols assolir una sèrie de fites, n'hi haurà coses que a mi no t'agrada tant, però aquestes coses també se complementaran perquè tu puguis arribar al teu objectiu, correcte?
0: I Jordi, és com aquella alumna, no?, aquella estudiant que estigui a punt, doncs, per exemple, de començar una carrera universitària, un màster, el que sigui, i al final diu, ostres, he de fer no sé quants crèdits, no? 200, 180, 160, el que sigui, i dius, ostres, però em matricula tot. No, a veure, cuidado, no correm, cada cosa al seu temps. Si aquest semestre, doncs, has de fer 20 crèdits, o n'has de fer 25 o 24, doncs no és un petit pas, és un gran pas, perquè s'han d'anar sumant, i tu has de saber que aquest objectiu ningú ho ha fet en un semestre. Per tant, el que has de fer és saber administrar, no? Això també és part d'aquest primer dia, no? Avui és el dia de començar.
1: Sí, sempre estem entre les 3-4-5 assignatures, i el que sempre és important, David, és que, diguem, et posis una fita difícil però assolible.
0: Exactament.
1: O sigui, difícil però assolible. Un objectiu té que ser difícil, però té que ser assolible, perquè és difícil.

0: 100 perquè és quantitatiu, però si en canvi, lògicament, treballes de manera qualitativa, aquest objectiu s'assoleix. El que passa, no ens hem de deixar anar. O sigui, nosaltres, els estudiants, els professionals, tenim que sempre actuar sempre en tensió, però mai en pressió. Nosaltres no, mai ens hem de posar una autopressió, perquè aquesta autopressió no es pot arribar a desmoralitzar. Correcte? És a dir, si tu et poses, aquest estudiant que tu deies, es posa, lògicament, assignatures que potser ni li agraden, ni tampoc està... Clar, si no l'agrada no és receptiu, correcte? Sí, però sí. També les té que assolir. Clar, i es comença a posar-se aquestes 5 o 6 assignatures de les quals hi agrada 2 o 3, doncs lògicament això pot ser un factor desmotivador. No solament perquè no assolirà aquestes 2 o 3, sinó que també es desgastarà a les que la podria agradar. O sigui, sempre anàs... El que es diu aquest sempre frase, sempre diu, sin prisa però sin pausa.
1: Sin prisa però sin pausa. I tenir, pues fer-se com un Excel, no? Si fa falta, o a l'agenda, o en un bloc de notes, on sigui, aquests passos i aquests objectius a assolir. Perquè és la forma... Perquè si no, tot és com molt d'això, bueno, ja ho faré, o bueno, sí, ara m'hi poso i ho deixo, no? No, no. Si tu tens anotat, si tu tens visualitzat, perquè clar, et diu, no, ja ho tinc al cap. Sí, però a vegades al cap tenim masses coses. Vull dir, s'ha de tenir anotat, s'ha de tenir un pòster, s'ha de tenir amb un clip, s'ha de tenir amb un pòstit a la nevera, amb un imant, el que sigui, no? Aquest objectiu, per anar-lo recordant, no?
0: Sí, nosaltres diem, jo li dic l'itinerari, no? L'itinerari i després el manual operatiu, no? És a dir, quan tu fas un itinerari, lògicament et planifiques una cosa, lògicament aquesta cosa, quan et planifiques... O sigui, no fa falta planificar molt, el que fa falta és que el que planifiquis realment puguis assolir-lo, correcte? Sí. Perquè moltes vegades volem planificar o planifiquem els altres, o algú planifica per tu, a la família, als professors, és important la planificació que sigui compartida, correcte o no? Sobretot, també és decisiu que, lògicament, sigui compartida. Perquè té que ser compartida, per què? Perquè l'altra persona, el professor, o el company d'estudis, o el que fa pinya amb ell, o el que treballa en equip amb ell, puguem aportar cada un valor, correcte o no? I sempre, nosaltres, jo, per exemple, igual que a la universitat, igual que els certificats de professionalitat, tot això, m'agrada compensar els equips. O sigui, moltes vegades el que fem, a part de les xerrades nostres, de les exposicions nostres, que també som aprenents, també, no? El que fem és compensar els equips. Al millor, sobre una matèria, hi ha 2 o 3 noies, o 2 o 3 nois, o 4, que lògicament estan més forts en aquesta matèria, i ajuden i fas un equip mixte. És a dir, com altres, a lo millor, en un moment donat, estan més fluixos, també són més forts en altra matèria. Sí. I és una forma de, d'alguna manera, consolidar aquest aprenentatge, perquè entre els iguals també n'hi ha aquesta capacitat d'informació i traspassar talents.
1: De traspassar talents i, al final, d'engrescar-se i de motivar-se, perquè molts cops jo crec que una de les claus, Jordi, ha de ser la de combinar objectius individuals amb objectius col·lectius, no? A la suma d'aquestes coses és on tu estaràs plenament satisfet, no?
0: Me sobreencanta el quadrat, altra vegada. M'encanta el quadrat perquè igual que a les empreses, a les companyies, a les relacions de diari, tenim que marcar objectius individuals incentivats i objectius col·lectius també incentivats.
1: Sí, efectivament.
0: Perquè són formes de que cada un fa el seu camí, però també veure que caminant junts també s'assoleixen objectius.
1: Sí.
0: Correcte,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè a més hi haurà un dia que tu estaràs una mica més baix i llavors veuràs que també tiren de tu, no? I això és important.
0: Sí, és important tindre companys de viatge, companys d'itinerari, companys d'aprenentatge, perquè una de les coses que sempre valorem és la capacitat d'aprendre. Correcte, no? I quan aprens... Quan, per exemple, nosaltres els professors moltes vegades estem comentant les classes i a vegades algun noi, alguna noia, o algun adult també, en un moment donat, aixeca la mà o altres no aixequen. I moltes vegades és fonamental posar-se un treball en equip. Jo treballava abans del Pont de Bolònia, tot això, perquè entre ells, entre nosaltres, formem la informació flueix més, correcte o no? I és un reforç d'una forma de cada un pugui aportar alguna cosa al seu company.
1: Fantàstic, em sembla, Jordi. Bueno, som un equip i aprenem els uns als altres i és una meravella poder compartir des de fa tant de temps amb en Jordi González Guillem el món del coaching a Nits de Ràdio. Ja sabeu, el trobeu per internet, busqueu Jordi González Guillem i trobareu les seves classes, les seves xerrades i tot el que ens comparteix. Jordi, que és un plaer sempre escoltar-te. Així que molta força, molta energia i que vagi bé la setmana, Jordi.
0: Bona nit, bona

I durant el cap de setmana també ens agrada escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat, perquè és una manera de prendre el pols el que passa a l'actualitat, perquè cada hora té la seva vigència, els seus temes, i l'actualitat més candent és la que s'analitza a la ciutat, a tot allò que preocupa al ciutadà, que en el fons ho acabem sent tots. I ja sabeu, aquí dins de Nits de Ràdio ens agrada conèixer i escoltar moltes veus, també les de la ciutat. Seguim!

0: Això és La Ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Passen 6 minuts de la una i seguim en directe aquí a La Ciutat. Si esteu pensant en anar al teatre durant aquest cap de setmana llarg, però encara no sabeu què anar a veure, no patiu, perquè de seguida ens farà algunes recomanacions l'Edu Jiménez. Després serà el torn de la Clàudia Moreno, que vindrà avui carregada amb els seus soniditos, a veure si aquesta setmana aconseguim com a mínim aprovar. I avui sí que sí, tindrem un dilema que dividirà la societat en dos. Ou ferrat o ou dur. Sabem que la pregunta és complicada, però ja podeu anar enviant les vostres respostes al 676-76-09-08. Crec que va guanyar l'ou ferrat i que m'heu deixat una mica sol amb això de l'ou dur, però volem saber la vostra opinió. 676-76-09-08. Acabarem, com cada divendres, recuperant amb humor els moments més divertits que ens ha deixat aquesta setmana. Des d'ara i fins les dues, comencem.
0: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: Hay una forma de solidaridad que está en aumento, el testamento solidario a favor de ACNUR. Incluir a ACNUR en tu testamento es hacerlo a favor de las personas refugiadas, que son auténticos héroes. Es un proceso muy sencillo y no hace falta tener un gran patrimonio. Incluye a un héroe en tu testamento. Infórmate en heroesdeacnur.es o llamando al 900-900-532. Lo repito, 900-900-532.
0: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
1: De seguida fem aquestes recomanacions teatrals amb l'Edu Jiménez, però recordeu que avui el dilema que arribarà d'aquí a una estoneta amb el Lluís Soler és ou ferrat o ou dur, així de simple. Què és el que preferiu? Mira, l'Edu ja s'està rient, ara li pregunto. Ou ferrat o ou dur, notes de veu al 676-76-09-08. Jiménez, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días.
1: Tú lo tienes claro, ¿no? Por lo que te has reído.
2: Mira, me estaba acordando de Gloria Serra, así que no voy a cometer el mismo error de responder lo que dijo ella.
1: Vigila, pero que tú que te quedas huevo.
2: Yo que pueda mojar las patatas y el pan.
1: Qué rico, ¿eh?
2: Pero el huevo está bueno de...
1: De todas maneras, sí. En tortilla, revoltillo,
2: sí.
1: Un huevo duro. Bueno,
2: no hay problemas.
1: Vosotros si queréis responder, ya sabéis, 676-760908. Venga, vamos al teatro. ¿Qué
2: vamos
1: recomendaciones nos traéis hoy?
2: Mira, vamos a empezar por dos obras que se hacen en el Teatro Ayura. Este año celebran el 50 aniversario.
1: Sí.
2: Entonces han hecho una programación, sobre todo la primera parte de la temporada, hasta diciembre, pensada en conmemorar esta fecha, estos 50 años.
1: Sí.
2: Empezamos por Tod fent la bella Elena, que se puede ver en el Jura de Gracia hasta el 18 de octubre. Es una obra que está dirigida y cuya dramaturgia corre a cargo de Miquel Masfiol y la dirección musical.

0: Els soniditos de la Clàudia. Amb Clàudia Moreno.
1: Ai, que maco que us ha quedat això. Clàudia, estaràs contenta, tu?
2: No em puc queixar, no em puc queixar.
1: Home, mira quina rebuda. Què tal, com estàs?
2: Molt bé.
1: Sí?
2: Sí.
1: Amb ganes de tocar una mica els nassos aquí als companys.
3: Divendres passat ho va tenir ben difícil.
1: No, però ho vam fer molt bé, sí.
3: Sí, per això.
1: Sí.
2: No, divendres passat el Robert es...
1: Home, el Robert, per això li hem dit, vine, que si no, no farem ni una. Així que, per on comencem, va?
2: Per la sèrie?
1: Vinga, comencem per la sèrie.
4: Home, per favor.
1: La millor sèrie, Van Theory.
2: Sí.
1: Aquesta no té pèrdua. El Robert no sap ni...
2: Jo m'estic mirant la prequela, es diu, crec.
4: La Joven Sheldon.
1: Sí, i que a mi està bé, però és que Big Bang Theory em sembla tan brillant.
2: Mira,
1: que...
2: jo no l'he vist, Big Bang Theory.
1: No has vist Big Bang Theory? Mira-la,
2: no.
1: De veritat.
4: No
1: riuràs
4: vista.
1: Molt... Han ballit molt bé, vull dir que és... Està molt bé, està molt bé.
4: Tu tens un mini Sheldon a casa,
1: sí.
4: No?
1: Sí.
4: Avui
1: Max Mataró presenta...
4: Un fan de les banderes, eh?
1: Sí, Diversión con banderas.
3: Diversión con banderas.
1: Sí, sí, sí. Mami, ¿sabes cuál es la bandera que tiene más... Sheldon Cooper en miniatura. Sí, sí. El tinc a casa, sí, sí. Molt divertit. Ja te'l deixaré una estoneta i ja veuràs que t'expliqui tot el que sap de banderes i d'animals.
4: Home, si et surt un físic...
2: D'animals m'encanta a mi, també.
1: Doncs aprendràs moltíssim.
4: Si et surt un físic com el Sheldon, benvingut sigui.
1: I tant, i tant.
4: Sí, un crac, tu.
1: Vinga, va.
2: Mireu que veu començar.
1: Home, és que aquesta ho tenies ja.
4: En zero coma, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
4: Aquestes l'has deixat en...
1: La següent no serà tan fàcil, no? Segurament la pel·lícula...
2: Bueno, per mi és molt fàcil.
1: Bueno, sí. Però... Serà d'amor, de vampirs, no. De coses d'aquestes, no. No? A veure. Les rêves des amours
3: sont comme le bourgeois. Això és Ratatouille.
4: Em sona de...
1: Ah, clar, Ratatouille.
2: Sí,
1: per què em sona, clar, Ratatouille.
2: És la millor pel·lícula que té Pixar.
3: Saps perquè ho he endevinat? Per dues coses. Perquè vaig anar l'any passat a Disneyland, crec que l'any passat o fa dos anys, i vaig anar a l'atracció de... que hi ha de Ratatouille, allà, que
4: hi ha una atracció de Ratatouille.
3: Oh, meravellós, ho tires anar, no, Míriam, allà, a la tercera de Ratatouille.
1: És una passada.
3: És la millor.
1: Sí, sí.
3: I després, perquè la secció Quins Fogons, dels dijous...
1: No hi ha ratolins, eh?
3: No, com es diu la secció? Quins Fogons! Doncs en aquesta secció faig servir una música en un moment de Ratatouille.
2: És que és molt bona.
1: Ah, sí?
2: La banda sonora.
4: Jo no l'he vista.
1: No tenim rates.
2: No, ja tens clar per aquest cap de setmana.
4: Tranquil·la, que ara amb la Bruna m'hauré de veure tot Disney, tot Pixar...
1: Doncs aquesta t'agradarà molt. Sí.
3: Tenim aquí escarbats a l'edifici, però rates de moment no.
1: Escarbats ja tota la ciutat, vull dir, la metro, ratolinets, sí, sí, sí. Però no hem vingut a parlar d'això. Ho estem petant.
4: Buah.
2: Ja ho he provat,
1: ja ho he provat. Jo ho deixaria aquí. Jo ho deixaria aquí.
2: No, la cançó també està... Bueno, i el personatge també. Avui m'he portat superbé.
1: Sí, t'has portat bé. Bueno, la cançó ja saps que a mi se'm fa una mica coll amunt. Aquí el Gerard és l'expert.
4: Bueno, depèn de què.
1: No ha arribat encara el Lluís Soler.
4: No.
1: Així que no tenim el seu comodín, però bueno. Intentarem salvar-la.
4: Vinga, va.
1: Vinga, va, a veure com és la cançó.

0: està el Víctor Lozano, el Robert...
1: Clar, avui ha aprofitat...
2: Com la setmana passada em vau dir que ja no podia cantar tant, dic, vamos a darle su momento.
1: Avui ha aprofitat el Robert per cantar? Que no veus.
3: Sí, sí.
2: Aprofita.
3: Sí, sí, perquè quan hi ha el Víctor Lozano aquí no pot cantar ni parlar.
2: Però ho podeu fer a duo.
3: Ah, mira, sí,
4: bueno, ja van fer un, de Julio Iglesias.
1: Vols cantar alguna cosa?
3: Això m'agrada molt. Deixa'm escoltar el Pablo Lorán, que canta infinitament millor que jo. Dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus
1: deseos. Júrame, hoy no hay nada que hacer. Quedémonos aquí.
3: Espera, que ara ho diu.

0: vamos, que lo pongamos.
1: 3-4,
0: I ràpid.
1: I ràpid.
0: Sense pistes.
2: Sí, sí.
3: La Clàudia s'està portant molt bé.
0: És matrícula d'honor, eh?
3: Bueno.
0: Ah, bueno, la Clàudia s'ha portat molt bé. Però s'ha de saber, també, eh?
3: Sí, sí, i tant, i tant.
0: Ah.
1: Anem pel personatge, a veure cinema pel pleno total.
0: No sé, vinga, va, concentració.
4: No hacer nada productivo me encanta.
2: No hacer nada productivo.
0: Ja sé, la filla de la... De la...
3: María José Campanario.
0: Ah,
3: Jules Janeiro.
0: No. Jo deia la filla de la Presley. A veure,
3: posa... Ah, Tamara Falcó.
0: Espera, que no...
4: No hacer nada productivo me encanta.
2: No, jo, la cantant aquesta, la Amaya... No, Amaya era.
0: Ah, la Amaya.
2: Sí, la
3: Ocella. És que té un moment, Jota, me la pots posar un altre cop?
4: No hacer nada productivo me encanta.
2: Jo crec que és la...
3: Sí, Amaya, sí.
0: Però si ho està dient el Gerard.
2: Sí, sí.
1: És Amaya.
0: És que el Robert viu en el seu moment. No ens escolta mai.
3: Escolta'm, és que pensava que volia dir la Amaya Montero.
2: No.
1: Primera vegada. Que feu un 4-4, no?
0: Oh. Home, és que com que marxem de poc una mica...
3: Pues... Oh, dilluns tu estàs aquí.
0: Sí, bueno, però... Esteta. Te has dejado el curro, pero estás contenta. Que musical vens avui, per tant.
2: Sí.
3: És la petarda número 2.
0: La petarda número 2. Ja saps que diu petarda.
2: T'agrada que et diguin petarda o no?
1: No m'ho havien dit mai. Ah.
0: No? No li has donat el teu consentiment de que et digui petarda?
1: No, però m'ho pot dir, el Robert sí.
3: Gràcies.
0: El Robert sí, eh?
1: Robert sí.
0: Els altres no. Els altres, Clàudia Moreno. La senyora Moreno, senyorita Moreno.
1: Bueno, i el Robert em diu els dos cognoms, que a la meva família materna li fa molta il·lusió escoltar el seu.
2: A tothom. Només hi falta el DNI i l'adreça.
0: Sempre.
1: Això me'l s'ha après, el de molta gent.
0: Home, abans seria el telèfon de tothom.
3: Sí, és veritat, però el telèfon de memòria,
1: Eso ya da más miedo,
0: No digui... No vas a dir el meu telèfon ara en antena?
1: Jo em continuo recordant.
3: Estic intentant recordar perquè ja l'he oblidat.
0: Saps què em va passar un dia?
3: És que hi ha gent de telèfons...
0: Vols que expliqui una cosa?
3: Digues.
0: Bueno, no explicaré perquè la gent ho buscarà, dic, a veure si em truquen.
3: Comença per 685?
0: A una sèrie de televisió, que no diré quina...
3: Comença per 685? No.
0: A una sèrie de televisió van dir el meu telèfon...
2: En sèrio?
0: Menys les dues últimes xifres.
2: Ostres!
3: Ah, bueno, mira.
0: La van començar a dir... Dic, ostres, però si és el meu telèfon.
3: Com feia la Mayra, no? Dos xifres més. I dos números més.
0: I dos números més que no puc leer.
1: Jo encara me'n recordo del telèfon del WhatsApp del programa,
0: Quin
2: home,
0: és
2: que...
1: 676-760908.
0: I aquí és on han d'enviar, seguint enviar les seves respostes pel dilema que vindrà de seguir el Lluís Soler. Ou Ferrat, ou tu.
3: Com que jo sóc just i equànima sempre, ho procuro.
0: Ai, quina tos. Espera, que ve caigua.
2: Just i equànima, mare meva.
0: I ens escolta sempre.
3: Deu pensar la gent de nosaltres. Ja. He de dir que aquest dijous l'equip de producció d'aquesta casa ha llançat una petició a l'audiència a través del WhatsApp a la tarda.
0: Demano disculpes a l'audiència que s'ha vist amenaçada pel Robert Calvo, no per l'equip de producció.
3: No, l'equip de producció
0: del programa. Pel Robert Calvo.
2: El pròxim del Robert ja era enviar un cap de cavall a la porta de...
0: Digues què has fet. Explica què has fet, va. A veure si la gent s'anima.
3: Vam fer un missatge a l'audiència d'aquest programa que ens escriu habitualment i ens envia notes de veu perquè ens proposin paraules de cançó, perquè se'ns estan acabant.
0: Clar, estava preocupat.
3: Des de l'inici de temporada que no ens en van proposar i se'ns estaven acabant, i nosaltres no ens inventem mai res.
0: No, home,
3: per tant,
0: sempre fem servir les que ens envieu.
3: Hem demanat paraules de cançó a l'audiència d'aquest programa i n'han enviat 127. Vull dir, tenim per aquesta temporada...
2: 127,
3: O 28, sí.
0: No és exagerat, això,
3: Per aquesta temporada, per la que ve i per una tercera temporada.
0: Perquè el Robert mai exagera.
2: No.
0: Mai de la vida. Quantes han enviat, va, digues la vida.
3: No, de debò, n'han enviat, doncs...
0: Unes 10 o 12, no tenim ja.
3: No, molt...
2: No, més.
0: Sí
2: que hi havia més,
0: Bueno, ahir a la tarda...
3: Potser 58,
2: La llista bèstia, sí.
0: És que ahir a la tarda només dir-ho ja tenies...
3: 7 o 8.
0: Sí. Si a algú no li ha arribat aquest missatge...
3: Si algú s'ho pregunta, he estat jo el del missatge.
0: Unilateralment. Si a algú no li ha arribat aquest missatge, però vol enviar les seves paraules de cançó, ens les pot fer arribar, que la temporada és molt llarga. A quin telèfon, Clàudia?
1: 676-760908.
3: Molt bé.
2: Bravo.
0: Allà, l'equip de producció, el Robert i el Gerard, bàsicament,

0: rebran les paraules.
1: La nova Clàudia, que té competència.
2: Sí, tu saps? Sí,
0: és que no us heu creuat.
2: No, clar. Jo pensava que coincidiríem per horari, però no.
1: Quan coincideixin es notarà.
0: Sí. Bueno, dues Clàudies.
2: Ens podeu deixar un dia a fer programa.
1: Clàudia,
2: les dues
1: Clàudia.
0: Les Clàudies.
2: És buena,
0: La ciutat amb les Clàudies.
2: Deixeu-la, ho deixem aquí.
0: Ho deixem aquí. Aquí, per què tinc la sensació de que tothom em vol treure la cadira?
3: Sí,
0: m'haig de començar a preocupar? No sé, dieu-me. Sabeu alguna cosa que jo no sé?
3: Bueno, de fet, aquesta setmana se t'ha arribat a treure la cadira.
0: Aquesta setmana ha estat...
1: Hi havia una sèrie que es deia Jo, Claudi, no?
3: Jo, Claudi.
0: Pues mira, aquí...
1: Nosaltres, Clàudies.
0: Nosaltres, Clàudies. Pues no sé quina
3: és. De l'època romana. Jo, Claudi. Era, no? Era...
1: Sí, sí, l'època romana, sí, però que no és de l'època romana.
3: No, sí, la sèrie no es feia a l'època romana.
1: Pues si podem... no
3: es situa en l'etapa...
0: Quan vulgueu, seguim amb el programa,
3: Vinga, va.
0: Deixem el vostre dilema a banda. Tenim un dilema, Clàudia, que sé que no et pots quedar avui per hora, però abans de que marxis, tu què? Ou ferrat o ou dur?
2: Ou ferrat, però no en sóc gaire fan. No? Em fa com angúnia. Prefereixo una truita.
0: Ha d'estar molt fet.
2: Prefereixo una truita. Sí.
1: Aquesta noia és...
3: La Clàudia amb el menjar és espectacular. Sí.
0: Jo empatitzo amb tu, perquè a casa també tenim aquest problema.
2: És que em fa molta angúnia la textura de la...
1: Què dius?
2: Del rovell, no sé.
0: Però si és el més bo, m'ha sucat amb palla.
1: Recordem que la Clàudia és una persona que el dia de l'eclipsi...
2: Otra vez.
1: A casa.
0: Se't perseguirà.
3: Home, sap la història.
2: Quan siguis famosa, aquesta història.
0: Quan siguis famosa, Clàudia, explicaràs en el teu programa això.
2: Em portaré el Robert per fer com un especial de l'eclipsi. Sí.
0: Mira, el Robert vindrà jo quan tenia la Clàudia de Becària.
1: Sí.
0: Pobre Clàudia.
1: Jo tenia la Clàudia de Becària, sort em vaig tenir.
0: Clàudia, jo tampoc vaig veure l'eclipsi, que us ho digui.
2: Gràcies.
0: Clàudia Moreno, t'escolto la setmana que ve, que vagi
2: moltes gràcies, que vagi bé.
4: Apunta't al WhatsApp del programa. 676-76-09-08. El dilema del divendres. Amb Lluís Soler.
0: Pararararam. Lluís Soler, què tal? Molt bon dia, com
5: estàs? Què tal, com esteu? Molt bé, eh? En Gerard, que com ho fa millor, això?
0: Sí, per ser estudiant en pràctiques ho està fent.
5: Ho està fent bé, a la primera li surt sempre, sí, és una cosa. Què tal, com esteu?
0: Molt bé, amb gana, tu.
5: Quina setmaneta, eh?
3: Molta gana.
5: Quina setmaneta, passadeta, paraigüeta.
0: Mira, parlant de passat per aigua...
5: Déu-n'hi-do, mira, passat per aigua. Ui, vaig directe.
0: Sí.
5: Vosaltres sou més de...
3: Pam, perquè saps què passa?
5: Que a la societat se l'ha de dividir ja d'entrada.
0: Perquè llavors, si ho fem cada divendres, això.
5: Veus de quin peu... Bueno, això no es pot dir tampoc, perquè avui en dia ja no és... No està ben dit.
0: De quin peu calces, per mi, és si estàs a una banda o a una altra, en qualsevol dilema de la vida, no?
3: Què té de dolent, de quin peu calces?
5: Perquè hi haurà gent que calça peu.
0: Bueno,
5: és igual, que els divendres vivim la societat catalana i avui no podia ser menys, estimats i estimades, que una cosa que és superimportant, perquè jo m'hi trobo, que és, preferiu l'ou dur... Sí. O l'ou fregit.
6: Manda huevos.
5: Perquè sembla que no, però ens ho trobem molt sovint, això. Perquè a una amanida tu trobes l'ou dur.
0: Home, clar, no posaràs un ou fregit a...
5: Per què no?
0: Què dius?
5: Després tu fa el ferraneria i flipes i ho pagues.
3: És una cosa que ho fem...
0: Doncs jo no ho pagaria, això, no.
5: Bueno. Allà que vingui un xef amb una amanida i et foti un ou allà fregit...
0: Mira...
5: Ja veuràs... Ja te'n recordaràs, ja.
0: El tècnic ens diu potxer, però una cosa és potxer i una altra cosa és fregit.
5: Frito, fregit.
0: Mira, a l'ou fregit s'ha de fer amb unes bones patates, un bon bacon...
3: Home, i tant, un bon
5: patat. L'amanida, bacon, no ho has vist mai, tampoc.
0: Sí, això sí. Però el ou, no, ha de ser dur. Però aquest no és el dilema.
5: No, el dilema és ou dur, ou fregit.
0: És molt difícil,
5: la seva jugada,
0: això.
5: Home, ja,
0: és que estan molt bons els dos.
3: Jo és que ho tinc claríssim.
5: Quin horror.
3: Jo ho tinc claríssim, si voleu, començo jo.
5: Vinga.
3: O sigui, el plaer que et dona un ou ferrat ben fet, amb la seva puntillita, els seus cantons allò cruixentets, el seu rovell,
5: cremadet,
3: on puguis sucar el pa, sucar el pa, ostres...
0: Però l'ou dur està molt bo. Un ou dur amb una miqueta de sal...
5: Quin horror.
3: Sí, però és que...
7: I també dos huevos duros.
0: Home,
3: dos. És que necessites dos perquè t'agradin, saps? Amb un ou ferrat...
0: Clar. És que jo... però l'ou ferrat també t'has de fer dos.
5: És que no sé on hi trobeu el gust a l'ou dur.
0: Està boníssim.
5: No ho trobo.
0: Doncs a mi m'encanta. Si em faig una amanida, i per complementar, perquè dius, una amanida potser és una mica pobra per dir-ne, la proteïna li poses amb un ou dur...
5: I tu ets aquelles que a l'ensaladilla li ratlles l'ou dur així per sobre?
0: No la faig jo a casa, però el meu marit, que és qui la fa, l'ensaladilla, perquè li queda boníssima.
5: Que ja ho sabem.
0: Si no l'has provat.
5: No?
3: No, jo crec que no l'ha posat.
0: Crec que no, crec que no. Però, però quan vulguis, vens a casa.
5: Per favor,
3: i home, amb l'ou ratlladeta, l'ensaladilla, això sí que t'ho compro.
0: Perquè és un toc, però una miqueta, no tot allà. Ja, no, una miqueta per fer la gràcia.
5: Hi ha gent que comença a ratllar i es deixa els dits allà i tot.
0: Sempre...
5: ¿Esto qué es? Una escama de dedo.
3: No sabia que portava maionesa de kimchi.
5: Exacte.
3: No, és que m'he ratllat el meu dit.
5: Hi ha gent que li diu tota la vida allà.
0: Que bona la maionesa de kimchi, per cert. A l'última que va fer, vaig ratllar jo. Perquè va deixar un parell de, de rovells i quedava més cuquit.
5: És horrible l'ou dur.
0: Què dius?
3: L'ou dur
5: sol és fastigós. És...
0: Però una miqueta cru, un palet, que, la, que el rovell quedi una miqueta...
5: Jo sé de gent
0: sí.
5: que sopa ou dur només. Així tallat. I se'l menja.
3: Home, hi ha gent que va al gimnàs... Home. Que la dieta és, en plan, menja't 6 ous al dia, ous durs, clar, no serà ou
0: que és
3: ferrat.
0: Que recordem que fa uns anys els metges deien un ou a la setmana, o dos com a molt, i ara...
3: Això ha passat a millor vida.
0: Per sort, perquè l'ou està molt bo, tu.
5: Llavors tu prefereixes l'ou dur, eh?
0: A veure, és que m'agrada molt els dos.
5: No, has d'escollir.
0: M'agrada molt l'ou ferrat, però és que és veritat que menjo més ous durs que ferrat. Mai menjo.
5: És més sa l'ou dur.
0: Sí. Però també pots fer l'ou ferrat sense tant oli. És veritat que no queda tan bo, però...
5: Sí, però no és sant.
0: Però per un cop que menjo ou ferrat, que és...
3: Sí, molt de tant en tant.
5: Però l'ou ferrat comporta sucar.
0: Ma mare, quan un divendres feia per dinar ou ferrat i patates i una mica de bacon... Hoy pecamos. Em deia, hoy pecamos.
5: I lo d'ou ferrat?
0: Ja, no sé si és ou ferrat o fregit.
5: Però jo sempre he dit ferrat.
3: En principi en català és ou ferrat.
0: És ferrat. En català correcte direm ou ferrat.
5: Sí, sí, sí.
0: Però està molt, molt... Tu, veig que no.
5: No, jo l'ou dur no el suporto. No? És de catetos, és d'antic.
0: Què vols dir de catetos?
5: És prepandèmic. És
0: què dius?
5: És horrible. O sigui, no està, ja no es porta l'ou dur. No
0: doncs mira...
5: Perquè és més, fins i tot es van... És que està tot manipulat. Estem manipulats en el sistema. No, de veritat.
0: Els ous es manipulen.
5: És que fins i tot van fer una eina, un estri de cuina, per tallar l'ou a trossets.
0: Com?
5: Recordeu-vos, hi ha una eina...
3: Un estri de cuina?
5: Sí, hi ha una eina que té així com forma d'això, llavors baixes i allò és per tallar l'ou
3: a trossos. Per laminar-lo així.
0: Una cosa,
5: horrible.
0: Això és per la ceba, el tomàquet i tal.
5: No,
0: que tu li
5: posis
0: per
5: l'ou. No, és per l'ou, és per l'ou.
0: I els ous farcits?
3: Els farcits, aquí volia anar jo també.
0: Perquè a mi em queden uns ous farcits que te mueres.
3: Jo l'ou dur te'l compro i molt, que no és que no el suporti com a Lluís, però l'ou dur me'l puc menjar, però no és que em digui res, però és que l'ou farcit.
5: Quin horror, l'ou dur. No, és que a més em sembla de cateto, no, de...
0: Per què de cateto?
5: Sí, molt cateto.
0: Què
5: té de cateto? Molt d'antes.
0: Doncs jo soc d'antes, cateta i tot el que vulguis, però m'encanta.
5: A mi em sona molt a no gaudir. A no gaudir del sabor, de la vida, de les coses. L'ou dur...
3: Sí que és veritat que és l'ou més insults...
0: Però si li poses una miqueta de sal i t'ho poses a l'amanida i te la vas menjant amb l'amanida...
3: Sí, però ja veus,
5: és l'aliment més absurd que hi ha a tota la dieta, perquè tu te'l menges...
0: No, perdona, és boníssim, perquè és proteïna pura.
5: Ui, sí, fantàstic, és superbo. Però li poses sal. O sigui, és aquell aliment que li has de posar coses perquè t'agradi.
0: Escolta...
5: Li has de posar maionesa, li has de posar amb coses per dins, li has de posar amb no sé què...
0: Tu et menges l'ou ferrat sense sal?
5: Sí.
0: No m'ho crec.
5: T'ho prometo.
0: No, si la gràcia és la sal.
5: Jo des que tingui hipertensió...
0: Ah, bueno, clar, perquè estàs hipertens. Però els que encara no hem arribat a aquest punt, que arribarem segurament...
5: Arribareu,
0: Una miqueta... Jo no sóc gaire, de posar... I a casa...
5: No.
0: L'altra part que cuina de tant en tant sempre...
5: Jo la meva part política a casa li posen a llet, all talladet.
0: O pebre,
5: sí.
0: Qualsevol espècie.
3: Sí, jo amb all sumen molt.
5: El joc que et dona...
0: Perdona, i un ou fregit amb la llet.
5: Però és que no veus, Míriam?
0: No, sí, m'encanta. És que m'encanta, però és per defensar l'ou dur, que a mi m'agrada molt.
5: És indefensable. És
0: un rotllo... Tu sí que ets un rotllo.
5: És un rotllo.
0: I ets cateto i antic i de tot.
5: L'ou dur és un rotllo, és una mandra d'ou. És una mandra d'ou que no serveix per res aquest ou. És a dir, és que l'haurien de prohibir. No serveix per res l'ou dur.
3: No accepta ni all.
0: Mira, et pujaré...
5: Ni per protestar, perquè si tu li llences un ou a algú, l'ou dur no fa res.
0: Rellisca
5: i cau. En canvi, l'altre...
0: Oi, mira, t'ha llançat.
3: Un ou dur al cap fa
0: molt mal. Home, fa mal, fa mal.
5: No et queda marca. Et queda la marca del
3: fet. Un nyanyet.
0: Saps el que està molt bo, també? els ous durs, petitets, els de codorniz, que ara no em sé, guatlla, es diu?
3: Sí, ous de guatlla.
0: Oh, m'encanten. Per complementar, fas una miqueta de carn
5: a xagó
0: avorridot, i li poses els ous aquests i te'ls has menjat amb una miqueta de sal.
5: A mi això em sembla fins i tot il·legal.

0: legal.
1: Pues ara il·legal, soc tateta,
0: tu
1: il·legal,
0: il·legal,
1: antiga, soc de tot,
0: il·legal.
1: Tu, soc fatal.
0: Com vas al súper i trobes els ous que ja estan bullits?
1: Ah, no, això no, ara, bé, no, no, això no, eh?
0: I els de guatlla ja... també hi ha bullits? I dius,
1: no, aquests
0: favor.
1: No els he vist mai, eh?
0: Sí, sí, sí.

0: m'encanten. Però com també m'agraden molt, són crus, batuts amb oli i sal i sucapa. Oh, m'encanta. Un petonet.
1: Hola, mi querida família. Pues, a ver, yo, para mí no hay duda. O sea, huevo frito sí o sí. Y que esté la yemita bien para ahí machacar las patatas ahí, que se mojen bien del huevito. Eso es, vamos, es una delicia. Es el mejor plato del mundo. Venga, que tengáis un buen fin de largo. Un besito.
2: Bon dia, nois. Doncs jo no tinc cap dubte. L'ou fregit. Vale, que m'agrada tot, però està clar que no tinc dubte que m'agrada més l'ou fregit. Que tingueu un bon cap de setmana, nois.
3: Bon dia. Pues avui no n'hi ha dilema. Mare Déu, los ous frigits. Increïbles. Perdó, patates. Y si le fijas una miqueta de pernil ya, ¡mátame, camión!
4: Buenos días, no hay ninguna duda. Dos huevos fritos con puntillita y un buen aceite de oliva es el mejor alimento que hay.
5: Hola, família. Bon divendres. Feliç pont. Mireu, és que totes dues m'agraden molt. L'ou ferrat, mullant una mica de pa, oh, per favor, que cosa més bona. Però l'ou dur és que ho pots posar amb amanides, t'ho pots menjar sol. Avui he menjat abans de venir al treball, m'ho he menjat amb una mica de samfaina. I és que l'ou dur té més. Ho pots fer servir amb moltes més coses que no a l'ou ferrat. L'ou ferrat és un ou ferrat i ja està. Sí que està boníssim amb mullar el pa i, oh, està molt bo, però mira, jo, per la mena de formes de fer-lo servir, a l'ou dur. Voto per el huevo duro. Petons.
6: Aviam, a mi els ous m'encanten de totes maneres, eh? Els ous ferrats m'encanten, però també m'agrada molt l'ou dur farcit. I el pots farcir de diverses coses, de tonyina, amb gambetes, que estan boníssimes. Vinga, felicitats pel programa. Adeu.
7: Bon dia. És que jo crec que no hi ha debate. El huevo frito. El huevo frito és que és patrimoni mundial. És que no hi ha nada más bueno. ¿Com me lo vas a comparar con el huevo duro? Y escucha, en Colombia se hace también mucho, se fríe en mantequilla. Bueno, ahora a lo mejor sí, pero cuando yo vivía allí no se gastaba mucho aceite de oliva, entonces se freía en mantequilla. Y yo a veces lo hago porque le queda aquel gustito como del... La mantequilla no, margarina, perdón. Entonces le queda que ya queda como saladillo. Probarlo algún día, ¿eh? Yo lo hago de las dos maneras. Y está bueno igualmente. O sea que a mí me encanta el huevo frito. Adiós, buen fin de semana.
8: Yo, ou ferrat, allet fregidet, amb un raig de vinagre. Típico de Màlaga, de la Xarquia. Vinga, gràcies.
9: Truita, no hem parlat de la truita. No m'agrada gens la truita a la francesa, ho sento.
10: A la francesa.
9: Ai, em sembla, això sí que em sembla avorrit. Ai, em sembla avorridíssim.
10: Ni que porti coses.
9: Sí, home, si li poses una miqueta de pernilet, de formatge, t'ho compro.
11: Jo la truita de formatge... Com l'ou, torno a lo d'abans, a lo d'antes. L'ou dur no serveix ni per fer una truita. O sigui que és un rotllo. L'ou dur no serveix per res. Per res serveix l'ou dur.
9: Per estar
11: sa. Pots fer una truita,
9: per estar sa
11: i posar-li sal. I maionesa. I salsetes.
9: Qui ha dit que has de menjar tot sense sal?
11: Ningú es menja un ou dur sol, així.
9: Jo.
11: La gent rarita. La gent rareta.
10: Pots fer truita d'ou dur, Lluís. Fas un ou dur, les micoles, fas una truita...
9: Aquí ja...
11: Aquí sí que t'has no, d'anar directament.
10: Ferran Adrià, això m'ho compra,
9: mira,
10: eh?
9: No, Ferran Adrià ho compra tot, però jo...
11: Tortilla de huevo i patates.
9: No? Ai, és que l'ou serveix per moltes coses. Estava pensant...
11: Sí?
9: Un remenat, una truita de patates, els ous...
11: Sí, però tot amb ou... normal, no?
9: No, l'ou farcit, que és amb ou dur. Que
10: fins i tot per arrebossar.
9: La manadilla.
11: No, per arrebossar l'ou dur no et serveix.
10: No, l'ou dur no.
9: La ensaladilla
11: russa.
9: Per arrebossar? No,
11: és que l'haurien de descatalogar. L'haurien de descatalogar.
9: T'haurien de descatalogar, tu. Deixa'm tranquil·la amb el meu ou dur, que està boníssim.
11: No serveix per
9: res. Mira, vull en menjar un.
11: És més, fins i tot... És gens eco.
9: A l'empanadilla. Mira
10: gens
9: que no
10: eco,
9: està bo.
10: Gens eco.
9: És la gràcia.
11: És zero eco. Perquè tu,
9: perdona.
11: Huevo duro, eco. Un rotllo eco.
9: L'empanadilla, la gràcia és l'ou. Bueno. I no em diràs que no.
11: Només, però és que l'ou dur no serveix per res més
9: bueno,
11: que ser...
9: La tonyina i el tomàquet.
11: No serveix per res més que ser ou dur. I és zero eco perquè necessites aigua, necessites gas, electricitat...
10: Bueno,
11: és un rotllo, tot
9: perdona,
11: el que gastes...
9: Perdona, tu saps el que que està l'oli? Bueno, ara està baixant una mica, però l'oli ha estat molt car.
11: Res, a l'air fryer.
9: Sí, un ou...
11: Hi ha gent que fa els ous...
10: Un ou ferrat a l'air fryer.
9: Jo ho he intentat, i no.
11: És que clar, deu ser complicat.
9: He intentat fer un ou dur a l'air fryer.
11: Tu ets aquelles que intenta coses a l'air fryer?
9: Home, i tant, per això la tinc.
10: O els

0: Ous al plat, això s'està perdent, eh, una mica. Ai, posar la cassoleta al forn i, clar, és que a mi no...
1: Jo a mi no em deia res.
0: Fregir clar, sí. I cap endit.
2: Total, que som pro ou cru o ferrat.
1: Cru
2: o
1: no.
0: Cru.
2: El normal, no el dur. El dur és un rotllo.
1: Tu sé que ets un rotllo.
2: Mira, mira.
3: Mira que mira este huevo con papa. T'has hecho un fenómeno.
1: Ai, un fenómeno, los huevos. Clar, sí. Huevos con papa, nina mejor.
2: Història, té història, té cultura, té de tot.
1: Nada, uns ous fregits amb patates. És,
2: ja,
1: és que no, no sé si m'encanta, però és que m'encanta. Però també m'agrada l'ou.
0: Està venint al terreny de l'ou fregit.
1: No, però sí, he dit des d'un primer moment que m'encanta l'ou fregit, però també vull defensar l'ou dur, que té moltes propietats i està boníssim.
2: Per tant...
1: Entre avui, setmana, et menges un ou dur.
2: Avui, a dia 9, divendres... a dia 9 d'octubre, podem
1: ja és oficialitzar...
2: Sí. Podem ou d'octubre.
1: Ou d'octubre.
2: Ou d'octubre. Avui, ou d'octubre, podem... Gràcies. És la segona.
1: No ens dona temps per fer una ràdio que et mereixes.
0: No, ja no ens dona
1: temps. Per la setmana que ve.
0: La recuperarem.
2: Avui, ou d'octubre... M'ha fet gràcia.
0: Després d'allò de l'Alfred García...
2: Alfred García, i abans en el passeig he fet un altre, que és Ocas Gràcies.
0: Ocas Gràcies.
2: Avui, 1 d'octubre, queda oficialitzat que descataloguem l'ou dur.
1: Això ho dius tu? No,
2: per favor.
1: A casa meva seguirà... seguirem bullint els ous.
2: A gastar gas, a gastar aigua...
1: No, l'ou fregit es fa amb l'aire, no et fot.
2: No, però es fa un moment, allà, amb el mateix...
1: I l'ou fregit, l'ou ferrat també, i l'ou dur també.
2: L'aprofites, l'oli per les patates.
1: Això sí que és de catetos.
2: Veus?
1: I saps què és a la ràdio que et mereixes?
2: Mira,
1: no puc, a menjar-ho.
2: No puc perquè us he de dir una cosa. Mira, avui... A Europa
1: mira, Time... una altra vegada, no pareu. On anem?
2: Tenim 3 dies. Avui anem...
1: M'ho vaig passar molt bé, eh?
2: T'ho vas passar molt bé amb Bombay, no?
1: A Bombay m'ho vaig passar bomba.
2: Doncs mira, avui estem a Logroño,
1: caramba,
2: amb 21. Demà...
1: Ah, m'encanta.
2: Atenció, demà estem al pregó de les Fiestes del Pilar a Saragossa.
1: Ostres!
2: Amb Antonio Orozco.
1: Què dius?
2: Atenció, plaça del Pilar.
0: Home.
2: Després del pregó, després de les focs artificials, concert espectacular, Antonio Orozco, Europa FM, les Fiestes del Pilar. I diumenge...
1: No pareu, no pareu.
2: Estem a Valladolid amb la Paula Cups.
1: Home!
0: I tu estaràs a cadascun d'aquests
2: llocs?
0: Sí,
2: noi.
0: Doncs
1: carinyo, que passis un moment... Ah, te'n vas a l'Oronyo...
2: Me'n vaig ja directe, ja tinc aquí la...
0: Em porta't un ou dur, per si
2: tens la gana.
1: Quin horror, quin horror.
2: Fàstic.
1: Lluís Soler.
2: Que vagi bé.
1: Que passis un bon cap de setmana.
2: Igualment, adéu, adéu.
4: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
5: Y también dos huevos duros.
6: La ràdio que et mereixes, amb Gerard Sanz i Muñoz.
1: Doncs mira, dos ous durs, millor que un.
0: Dos ous durs.
7: Sí, jo, home, de dos en dos. Sí.
1: M'he quedat una mica sola, eh?
0: Mira, jo l'altre dia li vaig fer ou dur, perquè era un plat que a la Bruna i tal, feia molt que no menjava ou dur.
1: I et va dir que...
0: I vaig provar un tros
1: i
0: dic,
1: ui,
0: feia
1: molt
0: temps que no... Està bo,
1: està molt.
7: A mi m'agrada...
0: És el tema. L'ou dur per si no està dolent, però si ho compares amb un ou
1: però
0: fregit...
1: Però no pots, Ferrat,
7: mi, jo, ara...
1: no pots menjar cada dia l'ou ferrat, no? Doncs un ou.
7: Faré l'escissió de tot plegat. Relleno. Que no farcit, relleno, eh?
1: Sí, ho hem dit.
0: Que no hi eres.
7: Però m'agrada sobretot el relleno de l'ou.
0: Home, clar, que és rovell d'ou amb tonyina i parmesà per sobre.
1: Vinga, va, que m'estic fent a sobre la ràdio que et mereixes.
0: Vinga, va, anem una mica, si us sembla, per ordre cronològic. El dimarts vam fer el primer programa especial de la temporada des de la Viniu, des del The Factory. Molt bon programa, però... Va haver algun petit problema tècnic que es va resoldre molt ràpidament gràcies a la habilitat dels nostres tècnics de la casa.
1: I del...
0: Però, clar, això va provocar que et traguessin la cadira.
1: I no vaig ser jo. Estic preocupadíssim.
0: Primer de forma literal et van treure la cadira i després més figurada, però sí, sí, la ciutat amb Víctor Lozano.
1: Imagino que la Montse Valls també, bon dia.
8: No oigo na.
7: Que ara l'escoltem.
9: Ara et saludo, Míriam. Hola, hola, bon dia.
10: Menos mal!
1: I el Víctor Lozano. Víctor, bon dia.
11: Bon dia!
1: Míriam, està ocupant el teu lloc,
11: sí,
1: el
11: Víctor. Sí, l'he posat al capdavant.
4: A Onda Cero Catalunya, La Ciutat, amb Víctor Lozano.
1: Ja li agradaria.
11: Molt bon dia i benvinguts a La Ciutat. Us parla Víctor Lozano, és el nou director presentador després de la destitució fulminant de Míriam Franc. Bé, anem amb la pregunta, amb la cançó del dia. La cançó del dia.
7: No, és que avui n'hi ha cançó del dia.
1: És un desastre, de verdad.
11: Bueno, és igual, ens la inventem, què més dona?
12: O yo lo suelto, si cuela, cuela, y si no me la pela.
7: Ara seguirem en directes del The Factory, aquest programa especial.
11: Avui que ha plogut tant...
7: Dejando blood!
11: La cançó del dia vindria a ser...
7: Avui no ha plogut, Víctor.

0: És de ser inútiles, eh?
1: Però no t'adonis de les notícies.
2: Sí, Duncan, m'han dit, aquesta tarda no. Vespre.
3: Claro que sí, campeón. Que...
1: Hola, hola, bon dia. Aquesta tarda vespre, si sí, vindrà un front des de baix i anirà pujant cap amunt fins a Girona, entrarà molt de vent, també.
4: Que hem marxat un segon i ja esteu parlant.
1: Sí,
4: de...
1: ens hem explicat la vida.
2: No cal que entreu.
5: Arreando, que és tardi.
4: Que va, perquè això no ho vam escoltar, tu.
6: Dona, no, no, no.
4: Això,
6: no.
4: Per sort.
6: La Montse Valls dona el pego com a presentadora de...
4: Sí, però el Víctor no.
6: No, no, el Víctor no. Dic que presentadora del temps, la Montse Valls. Sí, sí, Déu-n'hi-do, sí. El Víctor ja s'ha demostrat que
4: mira,
6: la ciutat pot ser un
4: desastre.
6: Mira,
4: saps què? M'he quedat més tranquil·la.
6: Sí.
7: Té una cosa, que és que això ho hem de valorar, que un dia sí. Tu facis una cosa esports i ell faci la ciutat.
4: Vinga, això aviam, ho hem d'estudiar.
6: Vinga, va, recollim una proposta. Ahir també va ser un programa prou divertit, com sempre ho és que fem els quins fogons. La que ens va deixar moment especialment divertit va ser l'Esther Lorente. Que...
4: Esther, no marxis. No, ara ve una secció que sé que t'agrada molt.
8: Ah, sí.
4: Que és la de quins fogons.
9: Quins fogons!
4: I avui estem parlant d'entrepans.
9: Quiero mi bocadillo!
4: Ara, el teu cas, amb quin et quedes?
8: Jo, per quedar bé...
10: Muy bien, de buen rollo todo, ¿no?
8: Sí. Et diria, i no sembla una golafra...
10: Que me quedo cinco més.
8: El de hummus amb formatge fresc.
4: Oh, que bona,
8: però en realitat, a mi, el que m'agrada és el bacon amb formatge fresc. Això...
4: Doncs mira... Entre setmana farem l'hummus en formatge fresc i al cap de setmana ens fotrem una entrapa de bacon en formatge.
8: Amiga.
4: Pablo, el teu entrapa preferit?
11: Doncs un clàssic mític de Tarragona, que és el blanc i negre.
12: Blanco!
13: I negro!
12: Mix!
4: A veure. Apunta. Com és això, a veure.
11: Llonganissa i botifarra negra. Fesols. Formatge fos. Ceba caramelitzada. Rovellons.
14: Mastellà!
11: Pinyons, patates chips i salsa romesco.
15: Què és este animal? És un animal.
4: Però una cosa, això no tanca. Com et menges, això?
11: Això és un espectacle.
16: Maravilloso, espectacular. Me emocionaba al verlo.
4: I no porta ou.
6: I no porta ou.
4: Ara que l'he tornat a escoltar.
6: S'ha de provar el blanc i negre, eh?
4: Sí, totalment. No, ai, l'Esther no Lorente, quina gràcia, perquè ella que és molt,
6: molt
4: seriosa, ens explica coses serioses. Mira, correctament diré això, però ja em fotria una entrapada.
6: Molt aquí, divertida, li va sortir de dins, eh?
4: Sí, sí, li va sortir de
7: dins. Hem de convidar un dia que vingui a l'estudi i fem uns quins fogons amb ella.
4: Exacte, estarà encantada, li proposaré.
7: Quins
4: a veure
7: fogons,
4: si...
7: edició consumidors. Fixa't.
4: Bueno... Dir,
7: queixes dels consumidors als restaurants.
4: Crec que ho hem fet ja alguna vegada, però bueno, podem fer alguna versió perquè hi ha moltes queixes. Com resumim el programa d'avui? Amb un parell d'ous?
7: Un parell d'ous.
4: Un parell d'ous. Sempre és millor que un, tu.
6: Sí.
4: Ara,
6: els ous de dos en dos.
4: Ara, per dinar, de dos en dos. De tres en tres, no.
7: De quatre en quatre, de dos en dos.
4: Perdona, tu, un ou ferrat et pots fer la quantitat que vulguis.
7: O ferrat, sí.
4: O du. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornem dilluns amb programa especial, bueno, recordant Franco. Els millors moments de la temporada. Que passeu un molt bon cap de setmana llarg.
17: Barcelona torna a ser la capital literària un any més amb motiu del lliurament del Premi Planeta.
18: Cuando el viento hable. Ángela Luz Banzas.
19: Permitan que justamente aproveche esta oportunidad de estar aquí para subrayar la importancia que tienen las bibliotecas dentro de los hospitales.
18: Corresponde a la novela titulada Vera, una historia de amor, cuyo autor es Juan del Val.
20: Verme aquí me parece casi un milagro y creo que tengo que recordar algunos momentos donde mi vida... estava completament destinada al fracasso.
17: Com cada 15 d'octubre, Onda Cero Catalunya emetrà una programació especial des del Palau número 1 de Fira de Barcelona, escenari enguany del 75è aniversari d'aquest prestigiós guardó. A partir de les 7 del vespre, no et perdis cap detall de la nit literària de l'any.
21: A Onda Cero Catalunya, programa especial Premi Planeta de novel·la.
22: Són les 6, les 5 en Canàries.
23: Noticias en Onda Cero.
22: Buenos días. La carrera hacia las elecciones generales del 29 de noviembre llega este sábado con los primeros grandes actos de pre-campaña. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo celebrarán hoy sus primeros mítines tras el adelanto electoral con convocatorias en Sevilla para el PP y Madrid para el PSOE, en las que estarán acompañados por algunos de los principales dirigentes de sus partidos. Mientras el Partido Popular sigue cuestionando la fiabilidad del proceso electoral, este viernes el vicesecretario de Política Autonómica de la formación, Elías Bendodo, ha asegurado que los del 29 de noviembre serán los comicios más complicados. Pues serán, dice, determinantes para el futuro del sistema.

0: Democrático. Durante su intervención en la Junta Directiva Provincial del PP de Málaga, Bendodo ha acusado al PSOE de estar dispuesto a todo con tal de ganar.
1: El 29 de noviembre van a ser las elecciones más decisivas y más complicadas, porque ellos van a ser capaces de todo. Yo creo que estas prácticas mafiosas solo las habíamos visto en las películas, pero ni mucho menos vamos a naturalizarlas desde la decencia de la inmensa mayoría de los españoles.
0: Para Bendodo, España no podría aguantar 4 años más con un sanchismo que, señala, lo está desgastando todo. A esto ha respondido el ministro de Transportes, Óscar Puente, que tras su declaración institucional en una conferencia iberoamericana celebrada en Valladolid, ha asegurado que el PSOE se alzará como primera fuerza el próximo 29 de noviembre a pesar de la victoria que otorgan al Partido Popular las encuestas. Por eso no entiende Puente las dudas sobre el proceso electoral planteadas por la oposición.
2: Creo que estamos viendo a una derecha muy nerviosa, muy descolocada. La convocatoria electoral, después de 3 años reclamándola, parece que no les llega en buen momento, y eso que en teoría las encuestas les van bien, están muy convencidos de que van a ganar y van a gobernar, pero eso no se percibe en un ambiente mucho más positivo. Yo, la verdad, que si me sintiera tan cerca de conseguir el gobierno, sería mucho más optimista, más positivo.
0: El ministro insiste en que el gobierno maneja otros datos sobre los sondeos electorales. Se muestra convencido de que el PSOE podrá sumar fuerzas con el resto de las formaciones de izquierdas para ofrecer, dice, 4 años más de progreso a España. Y el rey Mohamed VI de Marruecos ha hablado por primera vez de la crisis migratoria en la frontera con Ceuta. Lo ha hecho en un discurso pronunciado en la inauguración del nuevo periodo de sesiones de las 2 cámaras del Parlamento marroquí y a pocos días de la visita de los reyes Felipe y Letizia a Ceuta y Melilla. En este mensaje a la ciudadanía, Mohamed VI ha mencionado la instrumentalización llevada a cabo, según él, por ciertos círculos políticos y mediáticos en España respecto al asalto a la frontera del pasado mes de julio. Ha advertido además de que la cooperación entre ambos países no debe estar sujeta a amenazas.
3: Ante las declaraciones irresponsables de ciertos círculos políticos y mediáticos y su flagrante explotación de la situación, afirmamos que la colaboración es una elección soberana y un compromiso voluntario que no puede estar sujeto a ninguna presión, amenaza ni a ningún chantaje.
0: Mohamed VI ha indicado que presentará a España un documento con una visión estratégica clara y práctica de cara a tomar una nueva dirección para promover el desarrollo conjunto, la competitividad económica y la estabilidad regional. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha criticado este viernes el acuerdo anunciado por el líder estadounidense Donald Trump, por el que Rusia enviará millones de toneladas de diésel al mercado internacional y a Estados Unidos. El jefe del Estado ucraniano sostiene que esta decisión es un regalo para Putin que no traerá la paz ni ningún beneficio.
4: No se puede, por un lado, negociar con los rusos sobre futuros proyectos económicos y, por otro, decir que estamos en un callejón sin salida diplomático. No estamos en un callejón sin salida diplomático. Se tiene que cerrar toda su economía.
0: Zelensky ha afirmado que adoptará medidas simétricas de distensión y ha defendido los ataques ucranianos contra infraestructuras petroleras rusas como una acción en respuesta a la campaña de terror. Asegura que Rusia lleva años realizando contra el sector energético de Ucrania. Es todo por ahora. Volvemos con más noticias a las 7, las 6 en Canarias, en Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
5: Síguenos por internet en OndaCero.es.
6: Inhala, exhala, suelta todo lo que ya no necesitas.
7: Hay gente que cree en las energías, otros simplemente las crean.
8: Hola, hora de levantarse. O no, igual nos tienen ahí puestos en la almohada, pero vamos, que son las 8. En Canarias tienen la venia para seguir una horita más en la cama, va.
7: Empieza el día con la buena energía de Julia Otero en Julia en la Onda. Los sábados y domingos, a partir de las 8 de la mañana y siempre que quieras, en la web y en la app.
9: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio. A Onda Cero Cataluña, lideratges. L'economia en clau d'igualtat, amb Ariadna Belver.
10: Benvinguts a Lideratges. Avui, més que mai, el lideratge es posa a prova davant la capacitat d'interpretar els canvis, anticipar els reptes i transformar la incertesa en oportunitats de progrés. Les ciutats competeixen per atraure talent i innovació, les empreses afronten transformacions tecnològiques sense precedents, l'accés a l'habitatge s'ha convertit en un dels grans reptes socials del nostre temps, el canvi climàtic i l'afectació de les tormentes a la mobilitat i els danys ocasionats als particulars i les empreses, i al mateix temps, cada vegada som més conscients que no hi ha lideratge sostenible sense salut mental. Els grans desafiaments del segle XXI ens obliguen a replantejar moltes certeses, però també ens ofereixen una oportunitat extraordinària: construir organitzacions més humanes, més innovadores i més responsables. Perquè liderar és avançar quan no hi ha un camí clar, és generar confiança enmig de la incertesa, és escoltar abans de decidir i és entendre que el progrés econòmic només té sentit quan contribueix al benestar de les persones. Per tant, avui a Lideratges parlarem precisament d'això, del futur que estem construint, de les decisions que marcaran la nostra societat i de les persones que, des de diferents àmbits, treballen per transformar-la. I, per tant, avui començarem el programa amb la secció Notícies, parlant sobre les afectacions de les tormentes de les empreses del Vallès Oriental, amb Pep García, president de la Unió Empresarial Intersectorial. A la tertúlia tindrem un debat sobre la crisi de l'habitatge i els nous decrets aprovats amb Montse Bassas, vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge, i Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona. A la secció Màrqueting i Comunicació parlem, en motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, amb Josep González, president de la Fundació PIMEC. I per acabar, Empresa en Femení, entrevistem a Belén Fernández Pérez de Lucía, autora del llibre Bahia Serena. Comencem.
9: Lideratges amb Ariadna Belver.
10: El temporal ha deixat importants afectacions al Vallès Oriental, especialment en diversos polígons industrials de la comarca. Inundacions, problemes d'accés i danys en diferents espais han complicat l'activitat de moltes empreses. Des de la UEI estan recuperant informació sobre l'impacte del temporal i reclamant mesures de suport per a les empreses afectades. Parlem de la situació actual i de com afrontar el teixit empresarial aquesta situació amb Pep García, president de la Unió Empresarial Intersectorial. Benvingut a Lideratges, Pep, com estem?
11: Molt bon dia.
10: Quina és, a hores d'ara, la situació dels polígons industrials al Vallès Oriental després del temporal?
11: Doncs bé, després d'aquesta gran temporal de pluges extremes que hem viscut, la situació és desigual, no? Hi ha empreses que estan recuperant l'activitat o han recuperat l'activitat i d'altres que encara treballen per retirar l'aigua i el fang, per revisar les instal·lacions i per poder tornar a funcionar amb seguretat, no? En aquests moments estem recopilant informació i encara no tenim un balanç definitiu, no? Però el que sí que podem dir ja és que l'impacte és molt, molt important, tant pels danys materials com per les dificultats de mobilitat i les interrupcions de l'activitat.
10: I quines són les principals afectacions que us estan traslladant les empreses i quins polígons han patit més problemes?
11: Bé, les afectacions que estem recollint són principalment inundacions, problemes d'accés, danys a les instal·lacions, maquinària, vehicles, espais de treball... No, ara sí, ara ve un període de concretar empresa per empresa, no? Quin és l'abast d'aquests desperfectes i quines són les conseqüències sobre la producció i el servei, no? Territorialment han estat molt afectats municipis com Granollers, Canovelles, Montornès, Vilanova del Vallès i La Roca, no? Per tant, taquem aquests municipis amb afectacions rellevants i, per tant, els polígons també d'aquests municipis. Més que fer-te una llista d'aquests polígons, et dic que els polígons d'aquests municipis estan força, força afectats, no? Bé, de totes maneres, com deia abans, encara no tenim un inventari prou complet per afirmar, no, quines afectacions han sigut concretes a cada un dels polígons i preferim anar donant informació contrastada, no? Perquè estem treballant amb les empreses per recopilar tota aquesta informació.
10: Mm-hmm, molt bé. Fins a quin punt aquestes incidències estan dificultant l'accés dels treballadors i el normal desenvolupament de l'activitat empresarial?
11: Bé, sí, aquí plou sobre mullat, no? Mai millor dit. Ara avui mateix tornem a tenir una afectació general de Rodalies que més enllà, no, de les afectacions de les carreteres, dels accessos als polígons, estan dificultant un cop més, no, a l'arribada de treballadors en els seus llocs de treball, no? I també el col·lapse de les carreteres està perjudicant també el moviment de mercaderies, no? Per tant, la situació és complexa. Venim denunciant la manca d'infraestructures, la modernització de les infraestructures, el restabliment d'un servei de rodalies com es mereix al nostre país, i quan una situació com aquesta ens posa en crisi, doncs encara les infraestructures es demostren més febles.
10: Totalment. Des de la UEI esteu recopilant informació sobre els danys. Què és el que més preocupa ara mateix a les empreses i què se necessiten per recuperar?

0: per a la normalitat?
1: Bé, la principal preocupació ara és aquesta, no? És reprendre l'activitat el més abans possible, però amb seguretat, no? I després ja determinar quin cost a nivell de desperfectes i de cessament de l'activitat té aquesta aturada, no? Despeses de neteja, de reparació, pèrdua d'ingressos, mentre tot això passa, les obligacions de pagament continuen, no? Per tant, una de les coses molt importants que haurem de fer, i el govern va habilitar unes ajudes no urgents, però el que hem de fer és que sobretot aquests 50 milions de finançament, d'ajudes al finançament a les empreses, arribin ràpid, no? Perquè el que ens preocupa és que l'agilitat en les indemnitzacions i els peritatges no siguin el prou ràpid que esperaríem i que les empreses afrontin problemes de liquiditat en el curt plaç, no? Per tant, des de la UEI el que estem fent ara és recopilant afectacions per traslladar a les administracions una fotografia molt rigorosa de les necessitats, no? El que estem fent és demanar a les empreses que documentin els danys, que comuniquin incidències, no? I que aquest balanç es faci el més aviat possible per aconseguir suport concret i ràpid, no?
0: A més, la UEI està fent gestions per impulsar la declaració de la zona com a zona greument afectada per una emergència de protecció civil. Què permetria aquesta declaració i quines mesures considereu prioritàries?
1: Sí, hem tingut converses amb les administracions locals, amb alguns ajuntaments, per poder obtenir aquesta declaració de zona greument afectada, que això és una declaració que pel que sé correspon al Consell de Ministres, no? de decretar. I sí que és veritat que aquesta declaració podria facilitar l'adopció de mesures extraordinàries, no? Habilitar més ajuts, no? I donar suport per reparar infraestructures i mesures fiscals i laborals, no? Que ajudessin a les empreses en els termes que s'aprovin, no? Això no vol dir que totes aquestes mesures s'apliquessin automàticament, però sí que estem impulsant aquesta diríem declaració donada la gravetat dels danys, no? Que està ben acreditada, no? I per tant el que ens preocupa és això, recuperar l'activitat el més aviat possible, ajudar les empreses amb aquest procés de tornar a l'activitat i sobretot que a nivell de liquiditat no pateixin, no? I aquest no sigui el problema per moltes indústries. I si em permets una reflexió, jo crec que, per desgràcia, amb el canvi climàtic ens haurem d'anar acostumant a aquests tipus d'episodis, no? de fortes inclemències climàtiques, i entre tots haurem de repensar el tema d'infraestructures i de plans de contingència per respondre molt ràpidament. Jo crec que aquí s'ha donat una resposta molt ràpida. També t'he de dir que hem estat en contacte amb les administracions i que s'han interessat des del minut zero i han tingut una resposta molt ràpida, i penso que la col·laboració, en aquest cas público-privada, és imprescindible per davant de situacions d'extrema gravetat com les que estem vivint aquests dies al Vallès Oriental.
0: Totalment. Doncs ànims i a veure si ho aconseguiu, que hi hagi aquesta agilitat i aquesta rapidesa, tant amb el tema dels peritatges com després també que rebin els empresaris aquests ajuts. Fins la propera i moltes gràcies per atendre'ns.
1: Un plaer. Moltes gràcies per donar-nos a veu.
0: Pep García, president de la Unió Empresarial Intersectorial.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
3: Una semilla no es nada sin la tierra. Una cría necesita a su madre y su madre a su guía. El joven necesita al mayor. Un pueblo se hace más grande si la gente se queda. Y si todo cambia en un instante, necesitas que te ayuden a seguir. Porque nada crece solo. Trabajamos para proteger el futuro del campo. Agroseguro, proteger lo que nos une.
4: Nuevo NSA Fertiberia. Mejor aplicación y conservación. Y ahora es de color blanco. Pruébalo. Fertiberia. Soluciones para tu cultivo.
5: Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
6: Y puedes ser todo eso siendo profesional.
5: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
0: El mercat de lloguer afronta un nou escenari amb un paquet de mesures que introdueix canvis importants en la relació entre propietaris i llogaters, pròrrogues extraordinàries dels contractes, límits de les actualitzacions de les rendes, noves regles pels lloguers de temporada i més protecció pels arrendataris. Són algunes de les mesures que estan sobre la taula. Però quin impacte poden tenir sobre el mercat? Poden ajudar a contenir els preus sense reduir l'oferta? I com afecten la seguretat jurídica als propietaris? Per tractar aquest tema avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Montse Bassas, vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida. Benvinguda, Montse.
7: Gràcies.
0: Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge. Benvinguda, Anna.
7: Molt bon dia, gràcies.
0: I Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. Benvingut, Òscar.
8: Gràcies, bon dia.
0: Bé, primer de tot, què explica que el mercat de l'habitatge i especialment el del lloguer hagi arribat a aquesta situació de tanta tensió entre propietaris i llogaters? Si vols, comencem per tu, Montse.
7: Doncs segurament una part important és no haver escoltat en els professionals i en lloc de basar-se en dades i en evidències, doncs generar un relat on hi ha uns bons i uns dolents, uns propietaris i uns llogaters, que permeten que es desviï el focus del veritable problema.
0: Què és?
7: Que és la manca d'habitatge i la ineficiència dels dirigents polítics.
0: Òscar, ho comparteixes?
8: Sí, i jo crec que s'ha oblidat la complexitat del problema. El problema té moltes arestes i realment al final acaba derivant en un problema d'habitatge. Però tenim un problema de model econòmic, tenim un problema urbanístic, tenim un problema demogràfic o una qüestió demogràfica, etc. Hi ha diferents problemes que acaben convergint amb l'habitatge i una solució fàcil i simplista no existeix. Llavors, no saber identificar tots aquests problemes i no actuar en paral·lel per a resoldre'ls, al final està acabant en unes tensions insuportables en el mercat de l'habitatge, que, a més, és un problema que s'està polititzant moltíssim, de demagogia d'extrema esquerra, i està provocant més tensió de la que hauria de provocar addicionalment.
0: Mm-hmm. Anna.
9: Bueno, poc a afegir, no? Perquè jo crec que ho han explicat molt bé, però bàsicament jo estic molt d'acord amb el que han explicat tots dos, però el que diu l'Òscar, hi ha una cosa que és importantíssima, que és que sempre anem a atacar o anem a intentar arreglar la conseqüència, però mai anem a intentar arreglar la causa. Vale? La causa de que realment tinguem aquest gran problema amb l'habitatge, tal com ha explicat l'Òscar, és una causa molt global. És una causa que realment, i segurament vinguent de la crisi que veníem l'any 2008, en aquell moment es va edificar segurament més del que es necessitava, es va parar l'edificació, no es va crear més habitatge, hem incrementat moltíssim la població i ara el que es va fer va ser que es va parar tota una màquina de creació d'habitatge i no s'ha pogut i no s'ha sigut capaç d'engegar-la correctament, no? I per tant, en aquests moments tenim una demanda molt superior a l'oferta que tenim, vale? I per tant, evidentment, creem el problema. En comptes d'anar a atacar la causa, que és que realment tenim molta més població per menys habitatge, vale? El que anem a atacar és aquests quatre que tenen, aquests que ja sí que realment estan en el tema de la vida de lloguer, doncs en aquests anem a veure com els arreglem una miqueta aquest problema o aquesta conseqüència que tenen, no? Però no estem arreglant realment el que seria la causa, les causes principals de per què s'estan produint aquests problemes, no?
0: Sí, d'una cosa que estàs parlant, 2008, estem 2027 a punt d'entrar el 20, no? 2026, perdó, a punt d'entrar el 27, i, no? I com si diguéssim aquell 2008 va desaparèixer pràcticament tot el que era el sector i promotor, i en canvi l'administració pública no ha desaparegut, que em consti a mi, perquè seguien tots treballant i cobrant i no han fet res, cap mesura, ni ho han resolt, no? Òscar, una de les mesures més... Bueno, Òscar, bueno, us una mica qui vulgui també contestar-ho, eh? Si no, també Montse, perquè és la part aquesta de la possibilitat aquesta d'allargar fins a 2 anys determinats contractes de lloguer quan arribin al seu venciment. Què pot suposar aquesta mesura per als llogaters i pels propietaris.
7: Comences tu, Òscar?
8: Ah, sí, sí, sí. Doncs, bueno, d'entrada, pels propietaris suposa un element més d'inseguretat jurídica. Tinguem en compte que hi ha...

0: ja portem un reguitzell de mesures de restricció de drets dels propietaris i això és una nova aplicació d'aquesta restricció de drets i d'inseguretat jurídica. Pels llogaters, evidentment, els que tenen habitatge, això és un avantatge, que els ja li allarguin el contracte, i més si addicionalment els hi congelen les rendes. Però no oblidem que també hi ha gent que està esperant poder disposar d'un habitatge, són aquests que ara no tenen habitatge i voldrien entrar al mercat, que veuen com se'ls dificulta cada cop més l'entrada en el mercat. I, addicionalment, què pot passar? Que es redueixi l'oferta, perquè, clar, els inversors, els propietaris, veuen que en aquestes circumstàncies no els hi convé posar nous habitatges en el mercat. I fins i tot contractes que s'haurien de signar ara es poden deixar de signar a l'espera de que d'aquí un temps, quan hi hagin eleccions, canviïn els paràmetres del mercat. Llavors aquesta sensació d'inseguretat jurídica pot fer que el mercat es paralitzi.
1: Molt bé. Comparteixo completament l'opinió i afegiria que, com que ja ho hem viscut, això de la pròrroga extraordinària, la nostra experiència va ser que ens demanaven pròrrogues extraordinàries de 2 anys persones que tenien dret a la pròrroga tàcita de 3. És a dir, si tu no manifestaves la teua necessitat de pròrroga, es continuava el contracte 3 anys més. És a dir, la llei ja preveu que tu tens una durada inicial de 5-7 anys i si les parts estan d'acord i ningú diu res, tens una pròrroga tàcita de 3 anys més. Si tu em demanes la pròrroga extraordinària, és com que estaries renunciant a un any, no? Que seria un absurd. Sí, però a banda d'això, m'agradaria dir que nosaltres, amb les dades que tenim al Col·legi d'Administradors, en el Centre de Dades i Estudis Immobiliaris, ens consta que el 72% dels contractes a l'any 2008, el 72% dels contractes en la durada de 5-7 anys els acabava el llogater. És a dir, és el propi llogater el que se'n va. Per què? Perquè té diferents necessitats. Ara ja estem en el 62. És a dir, estem veient en el 2026 i ja estem parlant qui se'n va en aquests primers 5-7 anys. Un 62% de llogaters. Vale? Com a mínim, eh? Ho sabem segur perquè en aquest període és obligatori protegir-lo. Per tant, és el llogater el que decideix marxar. Llavors, si decideix marxar és perquè té unes necessitats diferents i el lloguer li donava l'opció d'aquesta mobilitat a nivell personal, a nivell laboral, a nivell del que sigui. No? En el moment que nosaltres traiem l'opció del lloguer, l'oferta es torna més rígida, no? I el que ja està en el lloguer s'hi queda. I per tant, tot el que estem fent ara està d'alguna manera centrant-se en les persones que ja tenen lloguer i està deixant de banda els que no en tenen i amb aquesta normativa no en tindran.
2: Clar. Anna, jo volia fer-te afegir-te, perquè t'he escoltat molt aquests dies, has estat molt intensa als mitjans, deixant una cosa clara i que a més em consta, no? que el millor pel propietari és tenir un bon inquilí i que es perpetuï, no? Vull dir que...
3: Home, jo crec que sí, és a dir, realment, un propietari, quan té un bon llogater i no té necessitat de recuperar aquell pis, vale, el que vol, senzillament, és que hi hagi una continuïtat. I jo crec que això són la majoria dels casos. A mi el que em sap molt de greu i el que estic escoltant molt últimament és que estem legislant en casa amb percentatges petits de la casuística de lo que realment passa. Vale? Perquè jo crec que si miréssim al mercat, tal com ens ha explicat la Montse, vale, hi ha un percentatge molt gran que el llogater pues, se n'anava perquè volia anar a un altre lloc, perquè tenia una altra necessitat de viure. Per tant, els casos aquests en els que realment es produeixen aquestes situacions dramàtiques, perquè realment són situacions dramàtiques de desnonaments i tal, estem parlant de casos més residuals, de casos i que és veritat que són molt dramàtics, però que nosaltres sempre defensem que això s'ha de fer càrrec l'administració. La resta del mercat funcionava molt millor abans d'estar tan regulat que no pas ara. Llavors, nosaltres el que creiem és que l'administració aquí ha de protegir els vulnerables i això és una responsabilitat de l'administració i ho ha de fer bé. I a la resta del mercat, el mercat funcionava infinitament millor quan no hi havia regulació que quan hi ha regulació.
2: També dèiem que s'estableixen uns límits per a les actualitzacions de les rendes, no? Que en determinats casos no es podran apujar i quan el propietari i el llogater no arriben a un acord, doncs l'increment quedarà limitat al 2%. Pot ajudar això a contenir els preus o pot tenir algun efecte sobre l'oferta, Montse?
1: Això també ja ho havíem viscut. Realment el problema d'habitatge no és de preu. A Catalunya els preus ja estan continguts i els propietaris no, d'alguna manera ho tenen a

0: acceptat. És a dir, com deia l'Anna, realment el problema a les dues parts el que es cerca és estabilitat. És a dir, en un moment donat, una de les normatives que es va fer l'any 2013 era durades per 3 anys. El que es pretenia era ajudar els bancs a que es poguessin desfer de tot aquell parc immobiliari que els hi havia vingut de sobte, no? Doncs tornem amb una normativa que està pensada per un grup molt petit i que s'extrapola a tot el mercat, d'alguna manera influint de manera negativa, no? En aquell cas, els administradors de finques col·legiats ja vam dir que no era una mesura que donés tranquil·litat a cap de les dues parts. El propietari el que vol és estabilitat. Estabilitat, cada vegada que se li va un llogater, vol dir uns mesos sense llogar, una renda deixada de cobrar, i això ja no ho recupera.
1: Molt bé, sí. Moltes vegades també unes inversions. Per l'Estat, com moltes vegades alguns deixen els immobles, no, també?
0: El perfil de llogater i de propietari que almenys administrem nosaltres, el Col·legi d'Administradors de Finques Barcelona Lleida, és un perfil conservador i busca tranquil·litat, saber que hi tindrà una entrada recurrent que li permet assumir altres obligacions que té. I el mateix el llogater. El llogater, jo he estat llogatera, com a mínim que jo recordi, de quatre contractes, i el que m'interessava més és la tranquil·litat de saber, doncs, que tinc 5 fins a 10 anys. Per a mi era un èxit aconseguir una contractació de 10 anys, perquè em donava una tranquil·litat de saber que, doncs, les escoles dels nanos, que no t'has de... Però fins a 10 anys és una cosa que es pot entendre per les dues parts, amb mecanismes d'actualització de renda, perquè ningú perdi valor adquisitiu. Eren unes regles del joc que tothom entenia i tothom respectava. En el moment que comences amb 3, per exemple, es trenca el mercat. I es complica.
1: Òscar.
2: Jo crec que al final estan fent una regulació, a més, que afecta a qualsevol tipus de contracte, i no tothom necessita la mateixa protecció. Per exemple, a Barcelona tenim rentes de 1.800 i 2.000 euros que de gent que té prou de capacitat econòmica, o fins i tot de 1.000 euros, gent que no té la necessitat de tenir un nivell de protecció com el que aquests decrets llei estan regulant. La regulació del mercat hauria de tenir en compte la complexitat d'aquest mercat. És a dir, hi ha gent que no necessita protecció, gent que està cobrant, no sé, de l'ordre de 12.000 euros al mes, expatriats, i aquests no necessiten cap protecció. En canvi, hi ha gent que sí que la necessita, i no es destinen recursos públics a aquesta franja de població amb més necessitat. Es legisla d'una forma general, com si tothom tingués les mateixes necessitats, i això crea conflictes. L'administració, a l'hora de legislar, hauria d'entendre bé on es situa el problema. Per exemple, el problema de les rendes es situa en el primer quintil de la població més pobra, no en el quintil cinquè, que és el més ric, que també lloga. No, es situa en el més baix. És aquí on s'hauria de protegir i aportar recursos públics per fer, bueno, doncs, si no es poden pujar les rendes, doncs que tinguin una subvenció del lloguer a través de subvencions públiques, però no carregar-ho directament sobre els propietaris, i a més sense discriminar, en el sentit de dir, ostres, els llogaters més rics no necessiten que els hi congelis la renda, poden assumir el pagament normal del seu lloguer tal com el van contractar, no? Llavors aquesta simplificació del mercat és molt perjudicial.
1: Anna. Doncs jo, a part de tot el que han dit, que estic absolutament d'acord i ho escrip tot, jo crec que hi ha un tema molt important, que és que entenguem què significa quan posen un topall, no? El que ha passat amb el topall, i sí que és veritat que llavors el preu del lloguer no pot pujar, però el que va passar, sobretot a l'inici, és que un topall, evidentment, és una mitja, ¿vale? La mitja hi ha el que està per sobre la mitja i el que hi ha per sota la mitja, això és fàcil d'entendre, no? Què és el que va passar? Tot el que estava per sobre de la mitja, que normalment era l'immoble més bo, l'immoble més car, i el que s'havia fet més inversió en aquest immoble, què és el que passa? Que molts propietaris no els hi sortia a compte tenir-lo llogat, i és els que van sortir i se'n van anar al mercat de la venda, ¿vale? Què és el que va passar amb aquells immobles que estan amb pitjor qualitat, aquells immobles que estaven per sota la mitja. Aquells immobles que estaven per sota la mitja, com que hi ha una mitja i et diu que jo puc llogar fins a tant, pugen fins a tant. Per tant, què és el que estàs fent realment, a pesar de que la mitja no t'hagi pujat, perquè realment les mitges es calculen així, no? El que estàs fent és que la millor oferta del mercat l'has tret, el que has fet és que l'immoble de pitjor qualitat l'has pujat de preu, Val? Per tant, has tret, a més del mercat, aquella oferta més assegurada.

0: assequible per aquella gent que tenia més problemes econòmics. Per tant, en aquesta gent sí que els hi has pujat el preu, els que deia l'Òscar, no? Sí. És a dir, a aquelles persones que tenen més problemes els hi has pujat el preu perquè has eliminat aquella oferta que era més barata. La mitja del mercat no ha pujat, és veritat, la mitja no, senyors, quan fem mitges és així, val? Però realment la perversió és que el que estàs fent és que és el lloguer, que encara que tingui el mateix preu de mitja, és de pitjor qualitat amb menys metres quadrats, no? I això és algo que ja s'ha demostrat. I no parlem també de l'efecte pervers de que quan tenim aquest tipus de mesures no s'inverteix en rehabilitació. Nosaltres hem fet els càlculs i si tu fas una rehabilitació normal amb un immoble, d'aquests d'eficiència energètica, que els necessitem moltíssim, vale? Perquè tu puguis incrementar aquest 10% en el lloguer, val? Has de fer una inversió que trigaries 33 anys, 33 anys a recuperar-la. Ningú inverteix per recuperar una inversió a 33 anys. Per tant, el que estàs fent és mantenir un parc d'immobles realment amb una molt baixa qualitat.
1: Però, a més, també el decret, no?, parlar i vol posar control al lloguer de temporada i per habitacions. Fins a quin punt aquests models s'han convertit en una via per esquivar les regles del lloguer habitual i què pot provocar aquesta regulació, Montse?
2: Bé, una altra vegada ens trobem que s'està legislant per la situació més residual del mercat. No hi ha dades, no hi ha dades fiables, no es pot parlar amb rigor ni de número de contractes de temporada ni de número d'habitacions, tot i que hi ha gent que utilitza dades, no són fonts fiables. I el que hem de preveure és que hi ha una necessitat al darrere que s'ha de cobrir. Aleshores, el que no podem és criminalitzar una activitat que realment és una necessitat. És a dir, hi ha persones que venen aquí per un temps i que necessiten tenir un habitatge de determinades característiques, és a dir, que estigui equipat, exactament. Els estudiants i determinats projectes empresarials venen aquí per X anys, 3, per exemple, i necessiten tenir un habitatge equipat i els hem de poder proveir. Si no, el que estem fent és foragitant el talent.
1: Totalment. Òscar.
3: No, dic que amb el lloguer d'habitacions també hem de tenir en compte a què respon aquest mercat. Aquest mercat està responent a la tensió extrema del mercat de l'habitatge i especialment a les àrees metropolitanes s'està convertint en la sortida dels segments de població més humils perquè no tenen habitatge. Llavors, regular-ho d'aquesta manera que ho volen regular, el que aconseguiran addicionalment és reduir el mercat, perquè la gestió de les habitacions té molta complexitat i si tu les regules tal com està previst, el que faran al final és eliminar aquestes habitacions, que no ens agraden, evidentment, que hi hagi aquestes habitacions, no? Preferiríem que tothom tingués el seu propi habitatge, però en aquests moments està responent a una necessitat i a un dèficit brutal d'habitatge en aquestes zones perifèriques. Aquesta regulació deixarà encara més famílies al carrer perquè no trobaran solució habitacional perquè estàs limitant a l'ús de les habitacions. I això agreujarà el problema.
1: Sí, perquè a més, que això també és històric, no? O sigui, que casos de gent que per circumstàncies X, perquè és una persona gran, perquè s'ha separat, perquè sigui, llogava també habitacions a estudiants, a gent que necessitava només una habitació. O sigui, tot això també s'ha demonitzat, no? O sigui, també és un gran tenidor, una senyora gran jubilada que té, ho dic així, evidentment, no? Que bueno, doncs per estar acompanyada i, a més, perquè necessita aquests ingressos, perquè té una pensió molt baixa de viudetat, no podrà llogar habitacions, per exemple, a estudiants o gent que treballa però que no pot arribar a tenir un pis de lloguer? O sigui, no?
0: Bueno, els podrà llogar però a un preu topat. Això el que farà, tal com ha dit l'Òscar, i a més provocarà dues coses. O bé que aquest mercat surti i, per tant, com que té la complexitat llogar habitacions, el que es digui és, escolti, si he de treure el mateix el llogo habitatge habitual i, per tant, no el llogo per habitacions, i, doncs, això té dues conseqüències. La primera és que entrarem amb tota una mena de mercat negre, perquè llavors el que es farà és que se li llogarà a una persona i aquest subarrendarà les habitacions, aquesta persona ja no estarà tan controlada i aquí ja sí que no farà ni preus de mercat, sinó que se n'anirà.
1: Això també ha passat.
0: Això passa moltíssim, vale? I per tant el que estàs provocant és que hi hagi tota una mena de mercat negre que no estigui regulat i que a més hi hagi abusos també per part de llogaters que subarrenden aquestes habitacions. Aquest és un dels temes que pot passar, val? I l'altre tema que pot passar és, suposant que hi

0: que hi ha algú que vulgui seguir llogant per habitacions, si tu tenies un pis que tenies 3 habitacions i en trauràs el mateix per llogar-ne 3 o per llogar-ne 2, automàticament en passaràs a llogar 2. Per tant, el que estàs fent és que acabes de treure una habitació de l'oferta del mercat. El que no es farà serà aquelles 3 mateixes habitacions dividir-les entre 3 al preu, sinó que el que es farà serà al revés. En llogaré 2 i ja està. Val? Per tant, tornem a lo mateix, és a dir, tot això no anirà a favor de que aquelles persones que estan buscant habitació paguin menys per una habitació, sinó que el que farà serà que traurà oferta pel mercat i, per altra banda, incitarà a mercats negres, incitarà a fer tot un tema d'il·legalitats, que evidentment nosaltres tampoc no estem d'acord.
1: Clar. A més, hi ha altres mesures, no?, que reforcen els drets dels llogaters, que està prou bé, no?, com és abandonar el contracte sense indemnització o no poder ser obligats a contractar una assegurança d'impagament. Com pot afectar aquest canvi en l'equilibri entre drets de propietari i els del llogater, Montse?
2: Bé, això ja era així, vull dir, no pot repercutir l'assegurança en el llogater, per tant, d'alguna manera serà neutra. L'altre que has dit era...
1: No, el de la indemnització, en el cas de...
2: Sí, la indemnització li donava al propietari, aquesta indemnització que preveu la LAU, que al final et diu que pots demanar un mes per cada any que resti per complir, és a dir, tu t'has compromès a 5-7 anys i te'n vas abans, doncs tindries una indemnització d'un mes per any. El que busca és el que estem dient cada vegada, l'estabilitat del propietari. El propietari el que realment li funciona és que no se li vagi el llogater, i la prova és que no els fa fora, és a dir, els que marxen en període voluntari són els llogaters. Per tant, estem legislant sempre amb problemes inexistents i creant o enxamplant el problema que ja tenim, simplement perquè no l'estem encarant i és un problema complex. Vull dir, jo entenc que no se solucioni perquè és impossible fer-ho sense seure tothom a la taula, sense reunir i escoltar sensibilitats, sense ser conscient del problema que tu tens o les pors que tu tens. És impossible fer-ho. I també és impossible si ho parlem des de la ideologia. És a dir, qualsevol solució, com és complexa, haurà de venir del consens i haurà d'haver-hi una dotació pressupostària perquè realment ens ho creiem i, per tant, volem tirar endavant un projecte d'habitatge que duri amb els anys i que persisteixi les diferents sensibilitats partidistes, i això passa per seure a la taula. I és possible, vull dir, amb la intermediació dels professionals és possible.
1: Totalment, sempre s'ha fet, no? Vull dir que, o sigui, al final els professionals per algú hi són, no? Hi ha una qüestió realment, perquè clar, amb tants canvis i normatives i al final estem davant d'un problema de seguretat jurídica?
0: O sigui, Anna... Home, jo et diria que sí, i a més amb majúscules.
2: Hem tardat en introduir aquesta paraula, eh? La
0: bueno, jo diria que sí, i a més amb majúscules per molts motius, no? Primer, perquè estem fent decrets un darrere l'altre, els estem fent de pressa. Quan nosaltres analitzem, i nosaltres gairebé tots els decrets els fem analitzar per catedràtics amb dret constitucional, perquè vegin exactament si allò està ben fet o no està ben fet, la majoria de tots aquests decrets ja ens diuen que tenen visos d'inconstitucionalitat molt alts. En aquest cas d'aquí, bàsicament, era per uns temes de no respecte al dret de la propietat privada, que és un dret que és constitucional i que l'haurien de respectar. Per tant, aquí ja hi ha visos de que realment aquests decrets no són correctes de forma, des d'un punt de vista legal. Això el que provoca què és? Això el que provoca és que ens n'anem després a que això hi ha un recurs davant del Constitucional, per tant, és una llei que ha durat uns mesos, després no ha durat i tal. Per altra banda, també ens n'anem... Mira, avui, per exemple, el que han fet, han publicat dos decrets sabent claríssimament que un d'ells no entrarà en vigor. Això és fer soroll en el mercat. Això és fer soroll en el mercat directament perquè la premsa, al final, explica que hi ha dos decrets, la gent no es queda. Si nosaltres que estem cada dia llegint tots aquests decrets i nosaltres que estem mirant cada dia tot això, a vegades tenim dubtes. La gent del carrer és impossible que se n'enterin de què és el que està passant. Val? Per tant, estan creant una inseguretat jurídica espectacular. A més, amb normes que es dupliquen, les que hi ha del govern central, les que hi ha de Catalunya.
1: Home, ara estan demonitzant també els jutges, no? Perquè vull dir que no sé, que un jutge diguin que no sabia interpretar una llei que es va fer amb una voluntat, no sé, si hi ha posat qüestió també la decisió d'una jutgessa, com en el cas de la Mari Carmen. Vull dir que ningú vol que desnonin a ningú, òbviament, si no és procedent, però vull dir-te que, no sé, doncs que redactin bé les lleis perquè no hi hagi aquest problema d'interpretació, no? No sé.
0: Bueno, jo crec que al final, si ho resumim, el titular seria que criminalitzen a tots aquells que no pensen com ells. Per tant, és igual, pot ser que criminalitzi un propietari, a un jutge, a qualsevol altra, a una empresa, és igual, mentre no sigui el que pensa com jo, és un

0: criminal, no? Per tant, aquesta és una simplificació que acostumen a fer, no? Quan, si no penses com jo, és que ets un criminal. Bueno, pues això... I el problema de tot això és també una miqueta que arriba a la societat i la societat no ho sap. Jo aquests dies he parlat amb moltíssima gent arrel d'aquests temes i quan els hi explico les coses, la gent diu, i això per què no ho entenem nosaltres? Això per què no ho sabem, no?
1: No, no, perquè la intencionalitat és aquesta, no?
0: Exacte.
1: No comunicar bé, confondre i bueno, i bastanta demagogia. Moltes gràcies, Montse Bassas, vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques Barcelona i Lleida, i Anna Puigdevall, presidenta de Som Habitatge, perdona, directora general de Som Habitatge, que no se'n fa ningú, i Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona. Fins la propera i gràcies a tots tres.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
3: Gràcies, bon dia.
4: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
5: Onda Cero Catalunya.
6: ¿Sabías que la agricultura ecológica ha llegado para quedarse? Por eso en Erogra Group hemos desarrollado Erofosca. Erofosca es el fertilizante a base de fósforo ecológico más eficaz del mercado. No te lo pienses y únete a la revolución agrícola. Erofosca de Erogra Group.
7: Este anuncio dura 20 segundos. Durante los próximos 18 vamos a intentar convencerte de que vengas a descubrir las ofertas increíbles de los Jeep Freedom Days. Y solo necesitamos una frase. No empiezas a pagar cuotas hasta 2027. Y ya, solo hasta el 31 de octubre, financiando con Stellantis Finance. Entra en jeep.es.
8: Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirat. Nos gusta la tierra.
1: En el marc del Dia Mundial de la Salut Mental, posem el focus en el burnout i en com es pot afectar les persones que estan al capdavant d'un negoci. La Fundació PIMEC ha elaborat una guia específica per a persones empresàries i autònomes amb l'objectiu de fomentar la cura de la seva salut mental i prevenir situacions que poden acabar afectant també la presa de decisions. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges, parlem amb Josep González, president de la Fundació PIMEC. Benvingut a Lideratge, senyor González, com estem?
9: Ben trobats, molt bé.
1: Bé, com dèiem...
9: En principi sense burnout.
1: Molt bé, això és bo, això és bo. Bé, dèiem al principi que amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental parlàvem de què és el burnout i com es manifesta especialment en l'entorn laboral.
9: Bueno, el burnout és com un síndrome, és un síndrome d'estrès laboral, d'estrès laboral i professional, que pot afectar tant a treballadors com a empresaris i empresàries i autònoms. Uh-huh. Tothom pot estar exposat a patir aquest síndrome.
1: Uh-huh. Dèiem que també la Fundació PIMEC que heu impulsat la guia del burnout, que ja n'hem parlat en anteriors ocasions, a Lideratges, que està adreçada específicament a persones empresàries i autònomes. Com neix el projecte i què hi podem trobar?
9: Bé, aquest projecte neix d'unes reunions que fem amb el doctor Benedit Amant, que és cap de la unitat de recerca de l'Hospital del Mar, uh-huh. Amb la Mútua General de Catalunya i amb la Fundació Salut i Persona i la Fundació PIMEC. I els uh-huh. quatre constatem que hi ha una situació d'estrès laboral específicament amb empresaris i decidim posar en marxa un projecte per fer una guia burnout. Aquesta guia burnout se n'encarrega de fer-la doncs el doctor Benedit Amant, que he comentat abans de l'Hospital del Mar. I bueno, pues, aquesta guia incorpora un test per fer un cribatge específic per detectar el nivell de burnout que poden tindre els empresaris en aquest cas. Perquè en el cas dels treballadors també hi ha, com deia abans, possibilitats de tenir el síndrome, però ja estan atesos per la Seguretat Social tot el tema de malalties de salut mental. Uh-huh. En el cas dels empresaris és diferent perquè sovint no apareixen en les estadístiques de salut. Uh-huh. I no estan tenint una càrrega emocional enorme, i emocional i organitzativa. I per això decidim fer aquest test, aquesta guia burnout, amb aquest test de cribatge, doncs per medir quin és l'estat emocional dels empresaris.
1: Uh-huh. I com pot afectar aquest burnout a la capacitat de prendre decisions i de gestionar el dia a dia d'una empresa?
9: O pot afectar molt perquè, bueno, pues, si es pateix el burnout,

mal, què vol dir? Vol dir un esgotament emocional, vol dir una certa desconnexió amb la feina, pot portar, com a...

0: si ens hi hem de feina, és a dir, són situacions o són problemes que poden afectar al dia a dia de la marxa de l'empresa. I per què deia jo dels empresaris? Doncs perquè l'empresari té una responsabilitat molt més important que qualsevol altre membre d'una empresa pel fet que dirigeix l'empresa. I, per tant, el seu estat emocional o la seva situació d'equilibri pot afectar la marxa de l'empresa.
1: Totalment. I què hauria de canviar de cara al futur perquè la cura de la salut mental de les persones empresàries i autònomes formi part també d'aquesta gestió dels negocis?
0: Bueno, a veure, com dèiem abans, a vegades els empresaris no surten a les estadístiques i no, i ells mateixos no són conscients que poden tenir aquesta situació, no? Però es té, eh? Vull dir, vivim un moment on hi ha incerteses de mercats, hi ha una responsabilitat constant que té l'empresari, hi ha una solitud amb la presa de decisions, hi ha una incertesa d'avaluació de situacions econòmiques i es té una dependència de la situació econòmica, una dependència constant de la situació de l'empresa. I, per tant, tots aquests factors fan que l'empresari estigui immers en aquest món i moltes vegades no es pugui donar compte de que està patint estrès. No? De fet, les nostres estadístiques, tres quartes parts dels empresaris que han fet el test pues estan afectats per aquest síndrome del burnout. No? I, per tant, què s'hauria de fer? Home, doncs, un major equilibri entre la dedicació a la feina i la dedicació també podríem dir, al deport, o a la família, en fi, equilibrar una mica més la immersió que fa l'empresari amb la seva empresa. Creiem que això podria ajudar a millorar els nivells de burnout.
1: Molt bé, doncs esperem a veure si es pot incorporar i podem treballar, no? Podeu treballar des de la Fundació PIMEC amb això, amb identificar i resoldre i donar eines, no?, als empresaris i autònoms per... Sí. Per detectar-ho i, sobretot, per posar-hi remei. D'acord?
0: Bueno, la veritat és que hem detectat una certa increment de curiositat de l'empresari al donar-se compte que té una eina a la mà que ell mateix es pot autoavaluar i, per tant, doncs, això pot fer que agafi una major consciència de la seva situació.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns i fins la propera.
0: Molt bé, adeu-siau, gràcies.
1: Josep González, president de Fundació PIMEC.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
3: Vamos todos, capó arriba, aguantamos un poco, llave inglesa, un, dos, retenemos, cogemos bujías, ahí estamos, muy bien.
4: Ponerse en forma siempre tiene recompensa. Haz el mantenimiento anual de tu vehículo en Citroën Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de increíbles premios. Citroën. Condiciones en citroen.es.
5: El cinturón me lo quitas, que aprieta, los frenos, nada, no los pongas, que llevo mucha prisa. ¿Herba? Si no me voy a chocar.
6: Pues mucha suerte, la va a necesitar.
5: ¿A que no prescindirías de la seguridad de tu vehículo? ¿Por qué te la juegas en tu explotación?
7: ¿Cuánto vale tu tranquilidad? Contrata con UPA tu seguro de ovino caprino.
8: Un mensaje de UPA con la financiación de ENESA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
9: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado.
10: Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
11: Eso.
1: I ara, per acabar el lideratges d'avui, tenim la secció Empresa en Femení, que és l'espai del programa on donem a conèixer dones professionals, directives, empresàries o en projectes d'emprenedoria. I avui tenim amb nosaltres a la Belén Fernández Pérez de Lucía, autora del llibre Bahía Serena. Benvinguda a Lideratges, Belén. Com estàs?
12: Bé, gràcies.
1: Explica'ns una mica la teva trajectòria acadèmica i quan i com decideixes escriure aquest llibre Bahía Serena.
12: Val. Jo vaig començar a escriure als 10 anys i aquest llibre sorgeix uns anys més tard perquè a batxillerat vaig guanyar el primer premi de Sant Jordi i em van dir que tenia una narrativa molt bé i llavors aquest llibre està inspirat en un poble de Castelló que és jo vaig cada estiu. I llavors el que li passa a la

0: protagonista també és com el que jo he viscut allà.
1: O sigui, entenc que bueno, comences amb 10 anys, no?, a l'escola, i clar, això per una nena d'aquesta edat, o sigui, decidir fer un llibre i després materialitzar-lo i publicar-lo, és tot un repte que entenc que t'ha portat a nivell d'experiència. Com ho has fet? Com neix i dius, ara escric, tinc aquest premi, o sigui, t'ha acompanyat algú, t'ha assessorat algú, ho has fet una mica autodidacta, com ha anat?
0: No, bastant autodidacta, perquè jo tinc dislèxia, llavors el llegir per mi sempre ha sigut bastant difícil, al igual que escriure. Llavors volia que les persones que també tenen dislèxia poguessin llegir de manera que sigui més fàcil, perquè jo, per exemple, em costava molt. I, per exemple, el llibre, la tipografia, és específicament per dislèxics, interlineal i tot.
1: Que bo, doncs això té molt més mèrit, no? Perquè, clar, o sigui, partir d'una, entre cometes, debilitat o que, no?, un repte que tu tenies a nivell de lectura i escriure, i després tenir aquesta sensibilitat, no?, de fer-ho per ajudar, no?, I per a altres persones, i fomentar tant l'escriptura com la lectura, té realment, vull dir, que enhorabona. Però, a més, hi ha una cosa que crec que t'has deixat d'explicar-los en la teva trajectòria, i és que, a més d'això, d'aquest repte, fas altres coses a nivell d'esport, no? O
0: sigui, sí.
1: Explica'ns una mica què estàs fent, que estàs al CAR, no?
0: Sí, al rendiment, fent tir olímpic i la modalitat 10 metres de carabinaire, i sóc campiona de Catalunya i vaig batre un rècord de la institució.
1: Déu-n'hi-do, doncs enhorabona també, perquè tot això amb l'edat que tens, que deus estar al voltant dels 20 anys, no?
0: Sí.
1: doncs té molt de mèrit i a més això, no?, amb aquestes com dificultats prèvies que ja deurien aflorar, doncs entenc que a l'escola, no? I t'has plantejat ara, tenint aquestes dues vessants, a més estàs estudiant.
0: Sí.
1: Vull dir que, i què estàs estudiant?
0: Humanitats, lletres i idiomes.
1: Doncs amb aquestes tres vessants que tens, no?, la d'escriptura, la d'humanitats i després també la part del tir, no?, de la pràctica esportiva, com et planteges el teu futur professional? T'has plantejat dedicar-te a l'escriptura? Perquè, clar, d'alguna manera a vegades penses, ostres, ja dona per poder viure l'escriptura, o serà un complement, un hobby? Com t'ho has plantejat?
0: Clar, per mi és un complement, o sigui, sí que estic moltes hores escrivint perquè m'agrada, però em vull dedicar de manera professional, si pot ser, a la tele, perquè vull redactar coses, llavors és com un perfil de televisió i, en plan, seguiria amb l'escriptura com hobby.
1: O sigui, com a guionista o com...
0: No, com redactora, o sigui... Uh-huh. No sortir a les càmeres, però està com darrere.
1: Molt bé, molt bé. O sigui, és una bona professió, molt bé. I per acabar una mica, com has vist tu tota aquesta experiència tant com a esportista com després també en la part d'escriure el llibre? T'has trobat amb una paritat o equitat a nivell de si hi ha més dones o més nois? Com ho has vist? T'has sentit que estaves amb igualtat de condicions, hi havia més nois, més noies?
0: On?
1: Tant amb els llibres, tant amb la part d'escriptura com amb l'esport.
0: Amb l'esport sí que és veritat que amb el tir olímpic hi ha més dones que homes.
1: Oh, sí?
0: I en el tema dels llibres també, o sigui, llegeixen més dones que homes.
1: Uh-huh. I escriuen també?
0: Escriuen més dones que homes.
1: Uh-huh.
0: O sigui, realment, si llegeixes els llibres, veus com és una mirada de dona i no d'home, per les descripcions, per com està escrit...
1: I tornant una mica a la història del llibre que explicaves, que és a un poble de Castelló, que és on estiueges...
0: Sí, Castellnovo.
1: I amb unes experiències que més o menys relaten situacions que tu has viscut, t'has... O sigui, d'alguna manera t'has plantejat seguir sempre amb aquesta línia d'escriptura, o sigui, o de temàtica, o et planteges altres modalitats, altres temes?
0: No, altres modalitats. Sí,

0: Perquè ara estic escrivint un llibre sobre el rendiment, que és la visió de que tothom vol ser deportista, però no tothom vol pagar el preu. I llavors vull donar a conèixer el que...
1: És un llibre interessant, molt, sí. Que a més ajudaràs molt, perquè és veritat que s'ha focalitzat molt el tema de l'esport i hi ha determinats referents, no? Que sembla que tothom vol ser com aquests referents, però després l'experiència de tot el que hi ha al darrere, de l'esforç, de la capacitat, de, no? Està molt bé, doncs és una molt bona idea. I per quan tens previst publicar-lo?
0: No ho sé, encara estic fent-lo i ja miraré.
1: Molt bé, molt bé. Doncs ja ens avisaràs i et tindrem aquí perquè vinguis a explicar-lo. I ja per acabar, vols fer alguna recomanació a algú que ens estigui escoltant de la teva edat o una mica més gran o més jove, que, de cara al seu futur professional, què li diries? Què li recomanaries?
0: Que si volen escriure, que ho intentin. O sigui, que deixin expressar el que vulguin.
1: I que tirin enrere les seves pors, no? Perquè a vegades suposo que hi ha coses que ens posem als frenos nosaltres.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona per aquestes fites, perquè ets molt jove i has fet coses molt importants. O sigui, que escriure un llibre és una de les coses que tinc pendents i no... i que encara no m'he atrevit a fer-ho. O sigui que endavant i a crear referents com tu.
0: Moltes gràcies.
1: A tu. Belén Fernández Pérez de Lucía, autora del llibre Bahía Serena.
2: Lideratges amb Ariadna Belver.
3: 3 vertical, caminata en la naturaleza.
4: Trekking.
3: 6 horizontal, hacen que las vacaciones sean inolvidables.
4: Excursiones gratis con Costa.
3: La solución es Costa. Reserva tu crucero por el Mediterráneo o el norte de Europa con 3 excursiones gratis hasta el 10 de diciembre. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
5: Esta tierra nunca ha sido fácil. Generosa, sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirat. Nos gusta la tierra.
6: Este Citroën C3 es increíble. Es tan espacioso que parece un dúplex. Casi podría ponerme de pie sin tocar el techo.
7: Y desde 16.400 euros.
6: ¿Qué?
8: Pide ya tu C3 desde 16.400 euros con hasta 8 años de garantía. Citroën. Este mes es increíble en toda la gama Citroën.
1: I tanquem el programa d'avui amb una cita inspiradora de Reshma Saujani, fundadora de Girls Who Code, que diu que la valentia no és l'absència de por, sinó la decisió que hi ha alguna cosa més important que la por. Vull agrair tot l'equip del programa, el Xavi Meca, Víctor Botini a la producció i a l'equip tècnic liderat pel Robert Atalla Fran Villar i amb l'Ivan Gustems i el Juan Carlos García. Us animo a seguir el programa a les xarxes socials d'Onda Cero Catalunya i amb el hashtag lideratges deixar-hi els missatges que ens voleu fer arribar, propostes de temes a tractar al programa i iniciatives que us interessin. Estem a Facebook, X, Instagram i LinkedIn. I ens acomiadem donant-vos les gràcies un cop més per seguir-nos, escoltar-nos. Volem seguir insistint en que per continuar creixent, i amb això ens heu ajudat molt. Necessitem, i és vital, que feu difusió del programa i us recomaneu als vostres familiars, amics i companys de feina. Gràcies per ser-hi i recorda, el lideratge comença amb tu. Dona pas, inspira i transforma. Ens retrobem ben aviat a Lideratges, l'economia en clau d'igualtat. Cuideu-vos molt.
2: A Onda Cero Catalunya, Lideratges, l'economia en clau d'igualtat, amb Ariadna Belver. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.

0: Senyors passatgers, gràcies per triar Ona Viatgera. Esperem que gaudeixin de l'experiència de recórrer el món amb nosaltres cada dissabte, de 7 a 8 del matí, amb Carles Lamelo. Bon viatge a Onda Cero Catalunya.
1: Què tal? Molt bon dia. Cada viatge té un so propi, per això avui t'escric la postal sonora des d'Istanbul.

Hi ha ciutats que quan les visites descobreixes moltes coses i n'hi ha una que abans de visitar-la ja t'ha ensenyat a pronunciar-la. Istanbul. Istanbul, not Constantinople.

0: people just liked it better that way.
1: So take me back to Constantinople.
2: No, you can't go back to Constantinople.
1: Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works?
3: Però avui no et proposo venir aquí, a Istanbul, només per escoltar aquesta cançó. Et proposo fer una cosa més interessant. Caminar per la ciutat i descobrir per què una simple qüestió de nom explica també la història d'aquest lloc. Perquè Istanbul ha estat Bizanci, Constantinople i Istanbul. I sobretot ha estat una ciutat situada en un dels punts més importants del planeta, entre dos continents i al voltant d'un estret que connecta el Mar Negre amb la Mar Mediterrània a través de la Mar del Màrmara. El Bòsfor també, i aquí mateix comença el viatge. Imagina't el ferri. Deixes enrere la riba europea i en pocs minuts tens al davant la riba asiàtica. Has canviat de continent. No hi ha aeroport entre una banda i l'altra. No hi ha frontera, només aigua. I mentre el vaixell avança, la ciutat apareix pels dos costats. Minarets, palauets, blocs d'habitatges, ponts, vaixells de càrrega, ferris que creuen contínuament, i aquesta és probablement la millor manera d'entendre Istanbul, una ciutat que no està només en dos mons, sinó que viu dels dos costats alhora. Ara bé, tornem a la cançó. Istanbul, not Constantinople, va néixer l'any 1953 amb la lletra de Jimmy Kennedy i la música de Nat Simon. La van enregistrar a The Four Lands i van arribar al número 10 de les llistes dels Estats Units. Gairebé 4 dècades després, They Might Be Giants la van recuperar per a l'àlbum Flood. La gràcia és que els autors no volien fer una lliçó d'història. Volien fer un joc de paraules, perquè la ciutat havia estat coneguda internacionalment durant segles com a Constantinople, mentre que Istanbul era un nom utilitzat de manera habitual per l'Imperi Otomà. La cançó converteix aquesta evolució històrica en una mena de broma musical. I quan arribes aquí pots comprovar que la història no està només als llibres, està construïda. Pots entrar a Hagia Sophia i veure com un edifici ha estat església, mesquita i museu al llarg de la seva història. Pots caminar fins a la Mesquita Blava, pots pujar fins al Gran Bazar i després baixar de nou cap a l'aigua. Però jo et proposo que facis una parada en un lloc menys monumental, a Eminönü. Aquí el trànsit no és només de cotxes. Hi ha gent carregant bosses, pescadors, ferris, venedors i sobretot una ciutat que es mou en moltes direccions al mateix temps. És una escena molt d'Istanbul. I després pots acostar-te a Gàlata. Els carrers pugen, els restaurants ocupen les voreres i al fons apareix la Torre de Gàlata, un dels elements més grans del perfil urbà d'aquella part de la ciutat. És en aquells moments quan entens una altra cosa, que Istanbul no és una ciutat que pugui resumir-se en una sola identitat. Té capes, bizantines, otomanes, turques, europees, asiàtiques, religioses, comercials i també quotidianes. Per això m'agrada tant aquesta cançó per a fer una postal. Perquè en només unes paraules et recorda una cosa fonamental. Les ciutats també tenen memòria. Canvien els governs, canvien els idiomes, canvien els imperis, canvien els noms, però el lloc continua allà. El Bòsfor continua estant a Istanbul, o a la resta de noms que ha tingut fins ara la seva història. I la ciutat continua mirant a les dues ribes. Per això, quan arribes a Istanbul, fes una cosa molt senzilla. Agafa un ferri, seu a la coberta i mira. A una banda tens Europa, a l'altra l'Àsia, i a sota l'aigua que durant segles s'ha convertit aquest lloc en un dels grans encreuaments del món. I potser aleshores entendràs la broma de The Might Be a Giants. L'entendràs a més d'una altra manera. No és només que no sigui Constantinople, és que Istanbul és una ciutat que ha tingut molts noms perquè ha estat moltes ciutats alhora. I avui la nostra postal sonora acaba aquí, a la riba del Bòsfor, davant de la part asiàtica d'Istanbul, amb Europa a l'esquena i Àsia davant dels ulls. Una ciutat que pot canviar de nom, com ha passat, però que costa molt canviar de lloc dins la seva pròpia història. Des d'Istanbul, la capital de Turquia, t'envia avui la postal sonora d'Ona Viatgera.
4: Carles Lamelo, Ona Viatgera.

Fins a aquesta edició d'Ona Viatgera. Els viatges continuen a partir de les 12 del migdia a l'edició nacional del programa. Avui us saludarem en directe des de la Ràbida, a Huelva. Ara arriba Julia en la Onda, amb Julia Otero. Bon cap de setmana.

0: En los bolos no nos traes nada a nosotras.
1: No, porque nos los traen los señores patrocinadores.
0: Ah, vale. Me tienes que dar la receta de la coca esa que haces.
1: Sí.
2: Desayuno coca, es el titular.
3: El titular, ¿eh? Me tienes que dar la receta de la coca esa.
1: Que disfrutéis del fin de semana largo que todavía tenéis, ¿eh? Hasta el lunes. Y nosotros venimos mañana, ¿eh? Mañana... A las 8 en punto, aquí estamos, sí.
0: ¿Qué vicio tenéis?
1: Nos gusta el vicio de la radio. ¡Hasta mañana!
4: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
5: Desconecta del ruido, siente tu pulso, respira y lánzate a correr. No hay otro lugar, no hay otro momento. Es aquí y ahora. Vive la maratón. General Maratón de Málaga. Basta de imaginarlo. Tu momento ha llegado. Inscríbete ya en generalimaratonmálaga.com.
6: Hay recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory.
7: Esto no es solo un anuncio. Es la forma de dejarle con las ganas de tomarse un descanso en NH Collection Hotels and Resorts. No es solo lo que se escucha, es lo que se siente. Reserve ya al mejor precio garantizado en nhcollection.com.
4: Onda Cero Tarragona, 95.3 FM.
8: Només la teva ràdio favorita podia fer-ho possible. Gaudeix del directe d'una de les bandes número 1 del pop nacional amb Europa FM. El dissabte 10 d'octubre, a Lo Submarino de Reus, Marlena et descobriran els temes que les han portat a la cúspide en showcase exclusiu. Recull les teves invitacions per Autofòrum Reus a la carretera d'Alcolea 138. Marlena, com mai les has vist, amb Europa FM. Col·laboren Autofòrum, Parc Samà, Los Tresillos, Hotel Meridian Ra, Medianits, Centro Médico Roma i Viajes para ti.
9: Los Tresillos Las Gavarras, número 1 en sofás y descuentos. Jamón Gran Reserva de 8 a 9 kilos. Bodega Duroc, El Pozo. Paleta Ibérica de 6 kilos. Jamón Serie Oro de 7 a 9 kilos. Todo eso comprando en Los Tresillos Las Gavarras. Le obsequiamos totalmente gratis. Además, 15% de descuento en toda la tienda. Los Tresillos Las Gavarras, número 1 en sofás y descuentos. No cerramos al mediodía. Financiación sin intereses.
4: La agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: Comencem el repàs cultural amb una proposta perquè els més petits entrin a la cuina. Aquest dissabte, al Mas de Colom, Casa Borges de Tàrrega, s'organitza Petits Chefs, un taller familiar per aprendre a preparar esmorzars saludables, senzills i creatius. Està pensat per a famílies amb infants a partir dels 5 anys i l'entrada costa 9 euros. Seguim cap al Penedès. Dissabte 10, la Juncosa del Montmell recupera la seva essència més tradicional amb la 21ena Fira dels Oficis. Hi trobareu artesania i productes locals, demostracions d'antics oficis en directe, tallers, jocs infantils i gastronomia. També hi haurà un tiquet degustació de 10 euros que inclou, entre d'altres, coca i cava. I de la tradició passem a la música. Dissabte, al Teatre de la Llotja de Lleida, rep Revolver, que torna a la carretera amb la 03010, el nou projecte de Carlos Goñi, un disc amb què viatja als seus orígens i que combinarà en directe amb els grans èxits d'una trajectòria que ja acumula dècades. A Palafrugell, el jazz s'apodera aquests dies de diferents espais del municipi. Fins diumenge 11 se celebra la 32ena edició del Festival de Jazz Costa Brava amb una programació que va més enllà dels concerts i que també incorpora xerrades i espectacles pensats per al públic familiar. Vinga, i acabem amb una mica d'humor. Fins al 12 d'octubre, Begur celebra la 12ª edició del Comedy Film Fest, el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de la Costa Brava, una cita que converteix el municipi empordanès en aparador del cinema que, sobretot, busca una cosa, fer-nos riure.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
11: Cuando te importa lo que llevas a casa para comer, buscas. Cuando buscas, repites. Vienes al Corte Inglés y cuando vienes, encuentras los sobres de 120 gramos de loncheados 100% ibéricos esencia única con un 2x1 y puedes combinarlos como quieras. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
12: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada.

0: I quan sona aquesta sintonia és temps per l'humor, temps per la disbauxa, temps per la xirinola, temps per... Bueno, temps, eh? Temps en general.
1: Temps era temps,
0: que deia el clàssic, amb els tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Vamos allá, home! Clar que sí!
1: Som-hi, som-hi!
0: Som-hi! Som-hi! Som-hi! Mira, ja està fent l'alarma. És l'alarma. El Sergi imita l'alarma.
1: Sí, però aquesta és perquè es desperta ara.
0: Sí, ja pot ser, ja. És la, desperta alert, eh?
2: Espera, que me pongo las gafas para leer el guión.
0: Molt bé. Home, és un detall. És un detall. Ara sí. Ah, estas son de lejos o de cerca. Clar, és que aquest és un altre tema, eh? A mi de les
2: nostres són ratllades. Aquí estan ratllades. Estan ratllades. És que no se ve bé.
1: És que el Sergi no va veure aquell capítol dels del Barrio Sésamo de cerca, o lejos.
0: Ara estoy lejos, ara estoy cerca.
2: M'has de comprar d'aquelles que van bé van bien para todo.
0: Para todo, eh?
1: Sí, claro. Que combinen bé tot.
0: Sí, són negres.
2: Combustibles, cronòmetre, tot bé.
0: Deuen ser negres perquè el negre combina amb tot, no? I, no? Les ulleres per a bifocales, no es diuen?
1: Sí.
0: Que tenen dos foques. Les bifocales deu ser que inclouen dues foques en el...
1: Per això són tan cares.
0: Clar.
2: Què és combinar?
0: Combinar és... Tu els combinados els coneixes, Sergi. Tu sempre has sigut de combinados, eh?
1: Tengo aquí preparado.
0: Sí, home, això sempre s'han pres combinados. En aquest cas, què està passant amb les pluges? Això que diuen que ara podem tenir clima tropical, que podríem tenir tornados. Sí, jo el màxim que he tornado és els llibres a la biblioteca o coses d'aquestes, no? O el videoclub, no? Quan hi havia... És veritat. Ojo això que diu el Sergi, que ja va ben encarat. Fins ara estàvem donant per fet que no passava... Bueno, que era... ja tenim nits tropicals. Bueno, doncs si teníem nits tropicals, com no hem de tenir tempestes tropicals? Si és que, clar, el que no pots anar és a mitges. Si ets tropical...
1: O tot o res.
0: Home, clar.
1: Aquí ho tenim tot o res.
0: Home, sí. No en Barcelona.
2: ¿Cuál es el polo que te pides? El tropical.
0: El tropical. Si és que el tropical és el que ha funcionat sempre. El Sergi sempre ha anat amb camises tropicals.
1: Sí.
2: Papa, cógeme el tropical, que me gusta.
0: Sí, el tropical, eh? Ostres, el tropical... De què tenies? Era una mica així com frocal, no?
2: Tropical...
1: Era molt florida.
0: Molt florida, com la Pasqua.
1: Sí.
0: És la...
1: Era tropical, però de selva.
0: Sí, exactament.
2: El Mediterrani ja està caducat. Ja. Això del crucero por el Mediterrani. S'acabó. Ara serà crucero por el trópico.
0: Sí, senyor.
2: No. Estas son las vacaciones.
0: Vacaciones en el mar. Love, exciting and new, all aboard, I'm expecting you. La que tu feies era més Los Ángeles de Charlie, em sembla. Sí, senyor, efectivament. Bueno, pues serà Vacaciones en el trópico. Ara, saps? Hi havia...
2: Crucero
0: en el trópico, eh? Crucero en el trópico. Bueno, el trópico dia en què et cau una tormenta a sobre. Vull dir que, clar, jo no sé com assecarem la roba, jo no sé com prendrem el sol. Ara prendrem la pluja, no? Ens hem d'anar acostumant.
1: Ara Rodalies seran vaixells, ja no seran trens.
0: Efectivament. S'ha acabat
1: ara
0: el problema.
1: Ara, per l'altre, ja serà un ferri. Per anar
0: Ferrilies? Com li podem dir això? Ferrilies?
1: Sí.
0: Barculies?
1: Sí, ferri.
2: Ferrilia tot el dia.
0: Sí, canoelies? I anem amb canoes?
1: Mm. Espera,
2: a mi, Lo que me interesa es, ¿habrá palmeras? ¿Qué es el trópico? ¿Habrá palmeras?
0: Claro.
2: Ay, yo las he visto en las películas, se les he envidiado. ¿Y esas parasoles de papelito que ponen en la copa? ¿Habrá de eso?
0: Claro.
1: Las sombrillas aquelles, les ombrelles aquelles.
0: Sí.
1: Que posen a la copa, als convidats, que deies tu.
0: Els combinats, sí, sí. Veus com tot està relacionat? Els convidats... Ah, els convidats, jo també, mare meva, em faig gran. Els convidats.
1: Les... Com aquesta de aquí, els convidats van arribar...
0: Exacte. Ni. Qualsevol nit...
2: Sí. Que misterio.
0: Home, avui estem... Tens un misteri, Sergi, aquesta setmana? Vols que ens ambientem? Sí.
2: En... Les palmeres, els parasols, els nens que tenen traumes.
0: Sí.
2: Està provocant traumes tot això, perquè se'n va la llum i els nens tenen por. I tot això, si es va repetint en el temps, crearà ahí algo en el cerebro, com un trauma.
0: Com un trauma, eh? Mm-hmm. És a dir, podríem llavors... estar entrant en una època del monzón.
1: Sí, i tindran molta feina doncs, els traumatòlegs, doncs.
0: Efectivament, perquè tindrem traumes de que, noves generacions no haurem vist mai el sol, perquè només haurem vist ploure tot.

0: Especialment...
1: Com s'encende la linterna, se t'acaba la bateria.
0: Se t'acaba la bateria, vaja, home. És que ja només té d'aquella llum taronja. Saps les llanternes aquelles que tenien llum blanca i llum taronja? Que sí, la taronja te la posava sota de la, de la barbeta i llavors es projectava cap a dalt i feies por. Bueno, alguns de nosaltres ja feien por també amb la llum normal, però bueno, vull dir que...
2: I la llum era quan no feien por.
0: Sí, sí, efectivament.
1: I Sant Bernardo, sota la barbeta, Sant Bernardo.
2: Nosaltres hem fet por sempre quan s'encés la llum.
0: Quan s'encés la llum, sí. La discoteca això era, era un moment crucial,
1: He trobat un frontal.
0: Un frontal. Endavant amb l'entrevista frontal. Frontal Llavina, endavant. Digui'ns.
1: Déu meu, tindrem més trauma.
0: Claro. Vosaltres us va agafar ja totes aquestes pluges...
1: Abre-me la llum!
0: Espera! Vuelve la luz. Escolta'm una cosa.
2: Ves cap a la llum, al final del túnel.
1: Ara ja no.
0: Ja està.
1: Ara ja se'n va i se'n va.
0: Se li ha anat. No toquis el botó, Sergi, d'apagar-te, perquè s'està...
2: Està tocant el botó d'apagar el volum en lloc d'encendre la llum.
0: Sí, sí. És la llum, no el volum, que has de treure, Sergi. És que no... Hi ha coses que ja se li barregen.
1: I clar, el cel aquest que es veu a les pluges, sí. Això només ho he vist a les pel·lis de terror.
0: Sí.
1: Això que es veu allà, es posa així... Això no ho havia vist mai.
0: Com Stranger Things, no?
1: Trons que duren 5 minuts. Trons sí. Que duren... Dic,
0: sí, senyor.
1: Carinyo, què és això?
0: Sí,
1: què
0: sí,
1: és
0: sí.
1: Això que sona?
0: Tants trons només havíem vist per Sant Joan. Un trastorn, sí, sí, sí. Un tres jam, Escolta'm una cosa, com haurem de variar les nostres activitats per acostumar-nos a la pluja? Per exemple, els castells seran castells d'aigua, ara. Haurem sí. De canviar la indumentària neoprenos per la jornada castellera? Com ho podem fer, això?
2: Bueno, sí, castells submarins, cap avall, ara.
0: Val.
2: En lloc de cap amunt, cap avall.
0: Cap avall.
2: Sí, a veure qui aguanta més sense respirar.
0: Clar.
1: Ostres, amb un forat allà.
0: Sí, sí.
1: Que fuerte.
0: Home, t'ho imagines.
1: Inflables a sobre.
0: Sí. És que clar, t'ho imagines.
1: Sobre l'aigua, els inflables, causa l'aigua.
0: Bueno, pues, això, bueno, serien més segurs els castells, no? Perquè sempre hi ha de caure sobre, un inflable, ara, no?
2: Abans, quan hi havia grans nevades, si vivies en una ciutat o així que tenia pujades i baixaves amb el trineu o amb els esquís des de dalt cap avall, tornaves a pujar, doncs ara amb la pluja el que vaig fer és crear una empresa de rafting de dalt del Tibidabo cap avall, per
0: mira
2: exemple.
0: Mira tu, una empresa de rafting, Això podria ser...
2: Sí.
1: Perquè, sí, anar pels carrers.
0: O de raftafia, no? Podria ser, que és també. Molt nostra, no? La raftafia. La raftafia.
1: Això és la benzina que porta.
0: Sí, és a dir, els vehicles de rafting, la seva benzina és la raftafia, no? Llavors...
2: Del rafting i dels que van a dintre, també.
0: També, o sigui, els que van a... Bueno,
1: hi ha aquí... Al mig Maresme, que...
0: No,
1: mira, aquí lo pone, en alguna festa lo pone, mira, com ho diu, piscina habilitada. Vale. Así es de Riera, habilitem la piscina. Se veu que han hecho como un desvío de la
0: sí,
1: Riera.
0: Vale.
1: I han fet una piscina.
0: Vale.
1: I allà, diu, es faran les baralles de fang del poble quan hi hagi riades d'aquestes.
0: Es fangran, no? Vols dir que allà es fangran les... Les d'això. Doncs pues, ojo que no és mala idea...
1: Això és com una prova d'aquest... Hi ha un altre carrer que, com sempre, se llena, que s'omple de fulles als forats aquests dels desaigües,
0: sí.
1: Faran això d'omplir la galleda i llenar-lo en un tàper d'estos gigantes i a veure el que més s'omplia en tant temps guanya.
0: Val.
1: O sigui, fort,
0: o sigui són nous tipus d'esports, i d'activitats així
2: de lliure. En lloc de fer, com fèiem abans, curses de vaixells de paper amb un canal d'aigua, doncs ara amb les persones, com si fos un tobogant. A veure qui va més ràpid a baixar així amb l'aigua fins a mar.
1: És lo del pueblo, esto de baixada d'andròmines. Què andròmines, d'andròmines? La baixada de la flotilla. Venga!
0: O sigui, ara les baixades seran...

0: doncs això, amb canoa, no? Una mica com si fos un... Bueno, qui sap, potser ara...
1: Un tobogan d'un parc d'aquests d'aigua de l'estiu.
0: Sí. D'aquests que va ser un uai! Sí. A veure si ara serem una potència mundial en temes de canoa, rafting i ràpidos, eh? Los ràpidos, que se'ls diu de... Precisament perquè l'aigua no va a poc, perquè si no li haguéssim posat un altre nom, Los Lentos, no? Per exemple, lentes eren les cançons que sonaven abans a les discoteques.
1: Abans de que s'encengués el llum, sí.
0: Abans de que s'encengués el llum, que allò sí que feia por, eh? Aquella por a dir, potser ja hauria d'anar marxant, no sigui que encenguin els llums i... I veiem el percal, eh? Diguem-ne el percal com a animal de companyia, per entendre'ns.
2: Los de prep bull estos y los de ministra, estos patrocinadores, la marca ministra de bebida y la otra, que aquí, bueno, como se hacen troncos y os construyen islas andróminas estas, las flotillas,
0: sí,
2: pues que aquí en Llanagosi ya están mirando a montar una de estas cuando plogui, ya están pregant porque es fácil aquí estas pluyas.
0: Mira
2: para
0: tú.
2: Poder montar.
0: Está muy bien. No, s'ha d'innovar. S'ha d'innovar i... S'ha de fer, de fet, clar, el que dèiem, no?
2: Sembla mentida, eh? Sembla mentida.
0: Bueno, oye, aquí està, són bocines.
1: Sí.
0: Escolta'm una cosa.
1: Digues. Sergi, els tenim o no els tenim? O no? A veure si algun dia tenim algun patrocinador.
0: Algun patrocinador estaria bé, eh?
2: Jo el que estic buscant és... Perquè, clar, amb això de les riades i tal, sempre baja algo i pots trobar tresors.
0: Ja t'entenc.
1: Sí. Baixa de tot, però no baixen els preus, eh?
0: Menys la benzina. Exacte.
1: Ni de la benzina, ni del lloguer, ni de res, de res.
0: No. Ja et dic, jo l'altre dia vaig anar a posar benzina a la moto i en lloc de pujar l'agulla va baixar. O sigui...
1: Jo he anat a posar benzina amb el cotxe i he entrat en un bucle. Surto de la benzineria i he de tornar a entrar ja.
0: Has de tornar a entrar perquè ja se t'acaba.
2: Ahora cuando la desnaturalicen ya verás cómo será más barata.
0: La gasolina desnaturalitzada, eh? O sigui, una mica com la llet.
1: Benzina pasteuritzada.
0: Sí.
2: Le echan agua.
0: O sigui...
2: Le echan un poco de agua.
0: Ara m'estàs dient, Sergi. Agua. Ojo que això pot ser el futur, eh? Com sempre aquí, la secció dels tribuneros avançant-se en el temps. Igual que vam passar de tenir màxim llet normal i llet desnatada... Hem passat a tenir moltíssims tipus de llet, fins i tot la que no té llet, com si diguéssim. Vols dir que ara el sortidor, en lloc de 95 i 98, tindràs benzina de soja, benzina de cibada, benzina desbenzinada...
1: Pasteuritzada.
0: Pasteuritzada. I benzina amb cereals, possiblement?
1: També, eh?
2: Sí, un mamut directo ahí que te va metiendo una vaca, no sé.
0: Val. Home, sí, sí. Depèn del sortidor, clar. No, però a veure, potser la benzina de, jo què sé, d'ametlles, saps?
2: Desnaturalitzada, desmineralitzada, bueno, sus cosas, però això no se dice, eh?
0: Però si és desmineralitzada...
2: No, es pot dir, no es pot dir.
0: Els impostos baixaran, perquè són impostos als minerals, no?
2: ¿Qué se puede decir? Porque si no se mina el mineral.
0: Se mina, claro, se mina. Se insemina.
1: ¿Y no puede anar amb aigua mineral?
0: Aigua mineral, clar, hauria de tenir impostos també de això.
2: Un poco de burbujita, ¿no?, para empujar en el reprís.
0: Val, o sigui, tu vols dir per l'acceleració una burbujita, unes burbujites sempre van bé, no?, d'això. Sí, però no en té de bombolles.
1: La bombolleta és la que haurem de portar ara cada dia a l'esquena per si hi ha una riada.
0: Aquella bombolleta que anava, que no sé si tenia algun efecte. Jo sempre m'havia preguntat, ara que treus el tema de la bombolla a la piscina, si la duies a l'esquena i allò tendia a flotar, tu quedaves sota l'aigua.
1: Sí, quedaves cap per avall.
0: Quedaves cap per avall. És a dir, oh, no et preocupis. Clar, jo...
2: Havien padres que decían, buf, que no puedo más, que voy a poner una burbuja.
0: Val, o sigui...
2: No hagas eso, Manolo, por favor. Ponle un flotador.
0: Uns manguitos, no? Clar, perquè els manguitos, mira, almenys...
2: Hi havia manguitos? No sé, jo no havia flotadores.
0: En els braços. Bueno, cadascú... Sí.

0: El kit de
1: sortir al carrer quan hi hagi alerta. Sí. Manguito, flotador i gorro d'aquests de bany i au.
2: Gorro de bany. Sí, perquè...
1: Ara
2: que han sortit les normes, noves normes de, per exemple, motocicleta, entre vies interurbanes, obligatori, els guants, no sé què. Bueno, pues, per exemple, que els que reparteixen menjar han d'anar amb armilles fluorescents. Doncs potser podríem fer que en cas de pluja, doncs la indumentària oficial ha de ser gorro de
0: una canya de pescar.
2: Una canya de pescar. Sí, un gorro de piscina. Bé, clar, no fos cas que els cabells embussin el clavegueram.
0: Ai, que bien, podremos saltar el charco.
2: Una piscina...
0: Saltaremos en el,
2: sí,
0: en el charco con las botas. Però això, esto ya hi som. Que si la maleta por si me confinan, por si la maleta por si me tengo que ir,
2: sí.
0: La maleta por si llueve, madre sí. Mía.
2: Has d'anar tenint tot de compartiments a casa... de kits de supervivència. Per exemple, un kit per si t'ataquen els zombis, un kit per si arriben els alienígenes, un kit per si has de passar 48 hores lluny de la cuina o el que sigui, no? O el sofà.
1: Molts kits, però només una muda.
2: Una muda, clar. Clar, clar.
0: Un kit pel mosquit.
2: Un kit
0: sí. Per si me muero.
2: Sí. Un kit per el cotxe fantàstico, saps? I un
1: Kit Kat per si tens gana.
2: Efectivament. I un Kit Kat per...
0: Ay, doctor, me da... Siento un dolor en el pecho. Eso es ansiedad. Es que tanto kit... Dejadme, por favor, carpe diem. No me toquéis la alarma.
2: Val. O sigui, un kit també per qui agafa ansietat de tant kit, no? Seria...
1: No, i si hi ha una alarma per cada cosa, al final no serem... O sigui, hauràs d'aprendre el so de les alarmes, si no vols confondre't. A veure si és una alarma per pluja i surts amb el kit d'alarma per vent.
2: No, home, necessitem...
0: Jo la dejo, eh?
2: Sí,
0: jo la dejo que suene i quan s'acaba del sonido, jo que sé quan, comença a dir tu amb veu alta.
2: Amb veu alta.
0: Estem, els carrers estaran plogut en totes les estacions,
2: sí.
0: No sé què...
2: No, perquè han d'anar més directe al gra, un parell d'icones o un meme del que està passant, perquè et comencen a dir totes les comarques, em recorda quan les estudiava jo amb els capitals i tot això, perquè clar, et comença a dir possibilitat de pluja a l'Alta Ribagorça, al Premià, a tots els d'això... Home...
1: Això és un complot del Departament d'Educació que vol que ens aprenguem les comarques.
2: Que ens aprenguem les comarques. Tornen els mapes físics i polítics a casa. Perquè, clar...
0: Torna al segle XX.
2: Sí.
0: Està prohibit posar deures als alumnes en pantalla.
2: En pantalla. S'acabó. Ara tot...
0: Ni un minut de vídeo. Nada.
2: Nada. Ara tot a...
0: A comprar les entrades... del concierto a la taquilla.
2: Sí, senyor, sí, senyor. Això, fent cua, com tota la vida, però que la cua sigui de persones de veritat, no de bots, que sigui cua i que només puguis comprar la teva i màxim un acompanyant, perquè és que si no... Vale, mira, hemos llegado los terceros a la cua, segur que tenim entrades, i el de davant et compra 20.000, saps? Perquè després fa rebenta i diu, home, escolti, ja se poden volver a casa. No, escolti, jo aquí venia a veure el concert. Jo crec que ara fas un concert de qualsevol cosa i s'acaben les entrades. Perquè la gent compra... De què és el concert? Va, no sé, va, compra, no fos cas que no hi anéssim.
1: Doncs pues vinga, fem-ne un nosaltres, a veure si traiem algú.
2: Sí. Jo crec que Letizia Sabater...
0: O sigui... Tendremos que cotizar.
2: Exacte.
0: En la bolsa.
2: En la bolsa. Mira, té una bolsa aquí de patates que està fent. Jo crec que Letizia Sabater anuncia que farà un concert a l'Estadi Olímpic i omple. Perquè la gent no fos cas de dir, oye, mis entradas saldran a la venta tal dia, tal hora. I la gent com a boja ja comprando, estás el 12.500 en la cola, es igual, yo quiero ver Letizia Sabater y cantar sus éxitos.
0: Bueno, yo quiero ver la canción esa de Soldados del Amor.
2: Bueno, aquesta era la Marta Sánchez, però bueno, sí, ja ens entenem que igual també la canta. Sí.
1: Són primes germanes, que diuen.

0: Bueno, sí, al final la Letizia Sabater canta els èxits, i això és cert, això és verídic, canta versions d'altres cançons perquè són les que la gent se sap, si no, les seves pròpies la gent no se les sap. I saps això que agafen tant els cantants quan no arriben una nota o veu que no arribaran, que posen el micro al públic, com que en diuen, va, vosaltres.
1: Ah, me lo estoy perdiendo con la familia, los precios, a ver. Venga, qué pasa, no son abiertos.
2: Guanyes el preu de l'entrada, canta una mica, no?
0: Canta una mica, és una sessió de karaoke més que d'això. I com et toqui al costat algú que canti malament, t'arruïna l'experiència. No, és que ara un concierto és una experiència. Sí, clar, l'experiència del que la que tens al costat, que canta com almejas, saps? I clar, és l'únic que recordaràs.
1: Darnos unos cascos de estos,
0: ¿sí?,
1: con conexión directa,
0: sí,
1: con
0: señor,
1: el micro de la cantante.
0: Sí, señor.
1: Y que no se oiga nada más que eso.
0: Con,
1: y a tomar por saco.
0: Con cancelación, con cancelación de ruido. Sí. Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Sí,
1: pues
0: señor.
1: Venga, venderlo esto.
0: Venga, venga, beso para tantan, Sergi, que aquí tenim, aquí podem fer negoci, ¿eh? Yo le veig con cancelación de ruido y solo escuchar a la cantante, al micro de l'escenari. Jo ho veig,
2: Amb uns cascos cadascú.
0: Sí, sí, uns cascos d'aquests, com quan vas a un museu, saps que vas escoltant una audioguia, una audioguia.
3: Que voy al lavabo, ¿qué?
0: Que voy al lavabo.
3: Bueno,
0: no,
3: és igual. No, que se está quemando el edificio.
0: I que tu, no, i que tu vas al lavabo i segueixes sentint el concert, saps què vull dir?
3: Haciendo ahí circulitos con el pichurrini.
0: Bueno, aquest és el problema, que pot haver gent que algú no escolti, que jo ja va sortint, saps, que jo va ruixant, i saps, perquè hi ha gent que es guia per l'oïda, del xip, xip, xip, que cau unes gotetes més. Bueno, però el fet de poder, per exemple, anar a demanar una cervesa mentre estàs escoltant el concert, no? Pues venga, pues està molt bé. Bueno,
3: aquí...
0: Sí, exacte. Que quanto vale? Que què? Bueno, és igual. En qualsevol cas, aquí nosaltres sempre regalant idees. Doncs avui, déu-n'hi-do...
1: Pero sigamos con pulseritas en el concierto. Pasa la pulserita, va.
0: Sí, exacte. Exacte. Bueno, pues, bueno, i en tot cas haurem d'acabar de fer coberts tots els recintes on vulguem fer concerts, perquè clar, com et caigui una... et soni l'alerta, tots els concerts, pip, pip, pip, pip, i a sobre després et caigui les dutxes fredes que estan caient aquests dies amb els d'això, pues, mare meva. Apaga i l'auricular i vamonos.
2: No, amb l'entrada de venir un altre kit, el kit amb xubasquero...
0: Kit de xubasquero, sí, senyor. Sí, senyor. És a dir, tu amb el kit d'entrada va el kit d'auriculars i el kit de incidències meteorològiques, no? O sigui...
2: Sí, les que s'hagin previst per aquell dia.
0: Bueno, és que fins i tot el xubasquero pot ser amb el nom del grup que vas a veure, saps? O sigui, bueno, aquests xubasqueros després es pagaran al Wallapop l'endemà i els tens tots. Perquè la gent, saps, sobre té algun dineret? Sí, home, i després dius, no, jo estuve, mira, tengo el xubasquero oficial de...
2: Estem aquí creant merchandising per a tots els grups, eh?
0: Home, les oques grasses, sí, que estan tocant, sí, aquests dies, que com plogui molt seran les oques mullades. Perquè, clar... Home...
1: Bueno, de seguida se suben les plomes aquestes.
0: Sí.
1: Escolta, però que no es facin els baixos, eh? En el terrat. El concert al terrat i cobert.
0: Val.
1: Perquè així, de general, podem veure el que passi.
0: Això està ben fet. O sigui, que la cobertura de dalt sigui on actuïn, no? O sigui, com l'esfera...
1: No pot ser la sala en un bajo. Ai, que se ha llenado el bajo de agua. Pues sí, no. Arriba.
0: En el ático. Pues ja, està molt, pues està molt bé. Bueno, la setmana que ve més idees, que no tenim temps. Amb en Marc Gelabert... Sí. I en Sergi Porcel.
2: Un consell publicitari.
0: Vinga, un consell publicitari abans de tancar. Va, vinga. Sí, sí.
4: publicitat de les galetes Argul, que entren per la boca i surten per 2 euros.
0: Meravellós, meravellosa, el nou, les noves galetes Argul, eh? Patrocinaran la secció dels tribuneros. Fins la propera setmana, adeu-siau!

0: Suiza. Intenta decir esternocleidomastoideo.
1: Esternocleidomastoideo.
0: Vale, nada, mejor di solo la promo.
1: Ahora con Bwin tiene hasta 100 euros en apuesta gratuita, asegurada si pierden tu primera apuesta.
0: Gracias, Suiza. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
3: Hola, amigos, ¿qué tal?
4: Fenomenal.
3: Tiling, tiling, tiling.
5: ¿Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir?
2: Celebrities.
6: Aquests dies estem rebent constantment missatges que ens alerten de coses, no? Que aparentment és que pot ploure molt, que poden venir una horda de zombis, que ens poden atacar els alienígenes, o també podrien arribar missatges d'alegria, missatges d'escolteu, que ara ve lo bo, perquè ara arriba a Nits de Ràdio el grandíssim Robert Calvo. Sí, senyor, va, clar que sí. Robert, tu sí que ets un és alert d'aquests bons.
7: Saps que he pensat que hauríem de avisar al govern de la Generalitat, a la consellera d'Interior,
6: sí,
7: que cada dimecres a la nit enviés a aquesta hora un és alert dient: és alert que David Cervelló i Robert Calvo tornen a estar junts.
6: Veus? Totalment d'acord.
7: Seria maco, no?
6: Home, és que vull dir, jo crec que la ciutadania mereix saber, mereix que els hi recordin, perquè, ai, no me'n recordo quin dia van, no?
7: Si vostè,
6: sí,
7: si ho ha memoritzat, ho entenc. Si no ho ha memoritzat, això de l'horari en el que aquests dos personatges apareixen junts a la ràdio, doncs està vostè perdent el temps fent altres coses que podria estar fent aquesta hora, que és escoltar la ràdio.
6: Sí, senyor.
7: Pot fer-ho al llit. És una cosa que es pot fer simultània amb altres coses.
6: Sí.
7: Fins i tot podria estar fent l'amor.
6: Home.
7: Mateix,
6: sí, sí.
7: I escoltar-nos a nosaltres. T'imagines, David?
6: Home, tu imagina't que algun, al cap de 9 mesos, alguna criatura hagi sorgit mentre nosaltres aquí anem xerrant. Ves que no s'acabi dedicant a la ràdio, o a la televisió.
7: A la televisió, que és el que ens toca parlar aquí cada setmana. I fixa't, potser em quadra bastant això que t'he dit de persones que puguin estar fent l'amor ara mateix escoltant-nos. Em quadra bastant amb el que amb el personatge que avui ve a les celebrities, que és la celebrity convidada, que és una celebrity que no està entre nosaltres, està en una altra dimensió, però està. Està en una altra dimensió. És una personalitat que la gent coneixerà bé. Quan comencem a parlar d'ell, és un home, ja t'ho he dit, és un home, i probablement algunes persones van fer l'amor escoltant-lo fer entrevistes, veient-lo. Però és que per mi ell feia l'amor amb l'entrevistat.
6: Ai, és que ja amb aquesta informació i la música de fons que m'estàs posant, ja.
7: El cas és que avui parlem d'un home que fa 4 anys que no hi és i que es nota molt la seva absència. Potser no tothom la nota igual, no, David? Jo penso. Segurament hi haurà qui dirà, doncs a mi m'és igual.
6: Bueno,
7: jo crec que a Espanya poca gent, molt poca gent, arribarà a dir això de m'interessa molt poc el que està dient aquest home. Perquè
6: com a molt seria per desconeixement, perquè si segurament és evidentment per el que ha significat i quanta gent diu tant de bo estigués avui per poder analitzar i entrevistar la gent clau.
7: Sí, sí, la veritat és que jo pensava, si avui estigués viu, com ho portaria? Com, vull dir, com analitzaria la vida que avui estem vivint aquest home del qual avui parlem? Perquè avui portem aquí a una celebrity convidada que ho va fer tota la tele, que va ser un mestre de la televisió, un mestre de la conversa, un mestre de l'entrevista i un mestre d'escoltar, David. Que crec que és el que més falta ens fa a la societat d'avui, que la gent escolti des de l'empatia els demés. Des de l'empatia, fixa't el que et dic.
6: Sí, senyor.
7: El nostre convidat d'avui a les celebrities és un home que tenia empatia des del banquer més alt d'aquest país fins al sense sostre que es trobava pel carrer que arribava a entrevistar el seu programa. Que van ser uns quants programes, però tots amb la mateixa

0: mateixa essència, sí, i amb, sí, la teva mateixa mirada, no?
1: Sí.
0: Avui la celebrity convidada és l'home que sona això. I el recordem perquè fa un parell de dies una dona ha publicat un missatge a la seva xarxa social Instagram, és la Joana Bonet, mm-hmm, que va tenir una filla amb Jesús Quintero, que és el, la nostra celebrity d'avui. I diu Joana Bonet, 4 años hace que te fuiste y nunca pensé que echaría tan en falta tu risa. Todavía no he conocido a nadie que sepa reírse como tú, ni que goce como un niño anotando palabras en cartulinas de colores. Me acuerdo de todo lo que vivimos, me dijiste hacia el final. Yo también. La ausencia equivale a la amputación de un trozo de miembro invisible. Por ello, abrazo a nuestra Lola que tanto se te parece. Y cuando los recuerdos se agitan, contemplo en silencio las cicatrices de mi felicidad. Wow. Por lo demás, tus hijas Lola Quintero y Andrea Quintero siguen tu romántica lección en la radio. Sé que para ti sería la mejor noticia.
1: Qué bo.
0: Escriu Joana Bonet de Jesús Quintero, que és l'home que avui volem portar el record, perquè fa 4 anys que va marxar i es nota molt la seva absència, sobretot aquells que estimem la conversa, sí, a la ràdio i a la tele. Mm-hmm. Jesús Quintero, Jesús Rodríguez Quintero, va néixer a San Juan del Puerto, a Huelva, el 18 d'agost de 1940 i va morir el 3 d'octubre del 2022, als 82 anys, a Ubrique, a Càdiz. Durant més de 5 dècades va ser una de les veus més importants d'aquest país, més inconfusibles del periodisme del nostre país, i que va entrevistar tothom. Mm-hmm. Tothom. Però és que ara escoltarem la seva filla, Lola Quintero, que va passar pel teu programa fa un parell d'anys,
1: sí,
0: i que la volem recordar, perquè ella deia una cosa en aquesta entrevista que em sembla molt important, que és que, més enllà de ser un gran entrevistador, Jesús Quintero va ser creador de programes d'autor, d'atmosferes, de maneres de preguntar, sí, dels silencis. A mi, jo crec que la lliçó que em queda de Jesús Quintero, i que procuro aplicar quan faig entrevistes d'aquest estil, vull dir, d'aquest estil,
1: sí, sí,
0: mai s'assemblaran a les seves, però vull dir, entén-me, és els silencis. Mm. Una entrevista, quan té uns silencis i els respectes, és meravellosa. Mm. És meravellosa.
1: Totalment.
0: Jesús Quintero crec que és un home que estimava la vida, perquè la va viure fins a l'últim moment amb intensitat, sobretot vivint la seva passió fins a l'últim moment. I et porto un tall d'ell que em sembla espectacular. Escolta això.
2: Estoy y quiero vivir como si no tuviera nada que perder. Como si cada día fuera el último. Como si siempre estuviera a partir la nave que nunca ha de tornar. Quiero besar como si cada beso fuera el último. Quiero gozar como si cada gozo fuera el último. Quiero hacer la televisión como si cada programa fuera el último. La última copa de vino, la última noche de amor, el último paseo por las calles de Sevilla, la última canción, las últimas palabras. Cuando a uno le da igual perderlo todo, desaparecen los miedos, las cadenas, las ataduras, los compromisos, la timidez, el miedo. Cuando uno está dispuesto a perderlo todo, empieza a estar en condiciones de ganarlo todo. ¿Qué es todo? El valor, la sinceridad, la autenticidad, la claridad, la libertad, el camino, la verdad y la vida, que decía mi tocayo. Quiero vivir de acuerdo conmigo mismo. De eso es de lo que se trata, hermano.
0: Es que es tan veritat.
1: Es meravellós.
0: Es meravellós. Vivir en conseqüència com tu eres. I crec que ell va fer ràdio i televisió com ell la sentia i la vivia i la volia. Perquè aquest home és un home de ràdio primer, que va crear aquest loco que el va acompanyar tota la vida, el loco de la colina, a Ràdio Nacional d'Espanya, després a la cadena SER. Va revolucionar la manera d'entrevistar, amb aquestes converses que deia, amb aquests silencis llargs, aquestes converses pausades, i després, a finals dels 80, va fer el salt a la televisió amb el Perro Verde, a Televisió Espanyola, l'any 1988, un espai que ja apuntava cap a les seves grans obsessions de...

0: de després. Els personatges singulars, els marginats, els artistes i els provocadors. D'això va nodrir la seva carrera a la televisió. Després van arribar altres programes, Que sabe nadie, 13 noches, La boca del lobo, però va destacar Cuerda de preso,
1: sí,
0: a més, Antena 3, entre l'any 1995 i l'any 1996. En aquest format, Quintero entrevistava presos i condemnats i convertia les entrevistes, els humanitzava, no?, d'alguna manera. I això em sembla meravellós que passés en una Espanya, la dels 90, que encara tenia molts prejudicis, encara els té ara, sobre el món penitenciari, però em sembla que fer un programa així, ser pioner d'aquesta manera, és de ser un gran. I després van arribar la seva relació, el seu idili amb Canal Sur. Canal Sur que el va mantenir molt temps en pantalla, amb El Vagamundo primer, i després Los Ratones Colorados. Los Ratones Colorados va presentar-nos alguns dels personatges més singulars, sí, dels quals ara parlarem, però...
1: Deixem directe per anar, Robert, que sí. Ratones Colorados va ser el primer programa viral, sí, quasi de la televisió.
0: Sí.
1: És a dir, el vèiem tots sense veure'l. És a dir, quan...
0: Sense veure que en el sur sabíem clar, el que havia passat.
1: Exactament, exactament. Dels primers que circulaven en aquests començaments de, diguem-ne, de compartir vídeos, diguem-ne, per les xarxes, eh?
0: Allà va descobrir personatges com el Pocí, el Peito o el Risitas.
2: La primera vez que entrevisté a Risitas vino con el cantaor y tabernero Pepe Perejil. Qué maravillo de Pepe Perejil.
3: Te había presentado a un cliente, amigo, y un hombre que yo lo admiro, ¿no? Se llama Juan Joya Borja. Y es una joya de humor, de alegría, de buena gente. El entra mucho en mi bar y demás, y además lo conocemos en todo el barrio y en media Sevilla, lo conoce por el Risita.
4: ¿Pero por qué le llaman Risita?
5: Porque me río mucho.
0: Es que claro. És que si algú riu així davant... Jo, veient aquestes entrevistes...
3: Ja entro en trance.
0: No podia seguir.
2: Comprendí inmediatamente que me encontraba no solo ante un fenómeno de la naturaleza, sino también ante uno de los más grandes fenómenos mediáticos de los últimos años.
0: I va tocar la tecla.
2: Un par de apariciones en El Vagamundo, para que se convirtiera en el rei del zapping.
0: Clar, és que és el que tu deies, es va fer viral quan encara no hi havia viralitat a les nostres vides, no? La seva filla, Lola Quintero, que t'explicava coses d'ell, destacava el fet del seu pare de recuperar aquests personatges del carrer, molts d'ells, als quals va donar vida durant molt de temps.
6: També tenia aquesta admiració per aquesta gent que va recollir de la marginalitat, que va trobar els puestos més... estranys, sí, dels carrers de Sevilla o d'Andalusia, i tenia aquesta mateixa admiració per ells i aquesta mateixa capacitat per escoltar-los i que es sentissin escoltats. Va donar una plataforma a molta gent que jo crec que ens va donar molt a totes les persones que escoltàvem o que vèiem els programes.
0: I crec que més enllà de la font d'humor, de riure, no? No de riure'ns d'aquestes persones, sinó amb aquestes persones, va aconseguir també mostrar-nos que eren éssers humans, amb vulnerabilitats, amb una història al darrere, no? I trobava fins i tot la part poètica, no?, en aquests personatges, sí, i la part de fer-los sentir importants, d'alguna manera.
1: És que és el contrari a l'assetjament o al bullying, no? És precisament veure que d'algú que qualsevol se'n riuria, però em faria burla, veure que hi ha una història, que hi ha una vida, que hi ha uns coneixements, que hi ha una cultura popular, no? I això que deia que Lola, que verdaderament respectava, igual, evidentment, després cadascú ha fet més mèrits o més investigacions, i això, tot això és molt digne i és molt important, però que a l'essència de la persona sí que li tenia el mateix respecte per unes i per altres, i això és molt interessant.
0: I després feia una cosa que a mi em sembla... Aquest tall que posaré, David, per mi és aprenentatge de l'entrevista. Passa de la pregunta seriosa, de la frivolitat a la pregunta seriosa, i de la pregunta seriosa acaba fent cantar la convidada. Aquest tall a mi em sembla 2 minuts de meravella.
7: Estàs més guapa.
8: ¿Qui?
7: Tu.
8: Ah, jo. ¿Ahora?
7: Però

0: Quintero.
1: Sens dubte.
0: Que va tornar a la tele, va tornar a la tele l'any 2006, en aquest moment que estem escoltant, amb El Loco de la Colina. Sí. Un espai que va tenir una única temporada a Televisió Espanyola, 23 emissions, i aquell mateix estiu es van oferir resums d'aquella temporada sota el títol La Noche del Loco i després La Noche de Quintero.
1: Bueno, recordem que es va acabar precipitadament per una entrevista a José María García. Sí. Que la van censurar. No van voler que s'emitís i allà es va acabar el programa.
0: Això encara passa, dia avui. Vull dir, la gent ha de saber que encara hi ha coses censurades. Mira, l'altre dia, i ara parlaré de dos mitjans que ni són ni aquest, però em ve gairebé a col·lació. I em sembla que aquell dia en Basté tenia raó. Resulta que a TV3 van emetre un fragment, van emetre sencera una obra de teatre que es diu Dones de Ràdio, en la qual Àngels Gunyalons fa una presentadora de ràdio molt famosa. No? Diu, jo faig un programa de ràdio, el guió de l'obra de teatre, no? Diu, jo faig un programa de ràdio, una ràdio molt famosa de Catalunya, sóc una persona molt famosa a Catalunya, bé, ho diré, faig un programa de ràdio a RAC1. Aquest moment va ser censurat a TV3.
1: Ostres.
0: I en Basté va fer un davantal dient, home, de TV3, que és una televisió amb solera, que té la batalla guanyada, si és que vull dir, no sé com ho va fer venir, que no ha de fer aquestes petiteses, no es pot ser tan petit com això.
1: Totalment.
0: Que talla aquest moment. Doncs això encara passa.
1: Fixa't,
0: a la televisió. S'ha de censurar una paraula que és el nom d'un altre mitjà, no fos cas.
1: No fos cas que de cop i volta la gent se n'enteri, no?, que existeix. Sí. És que,
0: clar. I que se'n vagin a l'altre mitjà a escoltar-te.
1: Sí, sí, sí.
0: Jesús Quintero era un mestre de l'entrevista.
2: Hasta el último momento en que estemos aquí, tener interés, vivir, es tener interés todavía y curiosidad. Cuando ya se pierde la curiosidad, ya es que prácticamente uno está vegetando.
3: Porque un periodista es eso, un curioso.
2: Claro, un periodista es un curioso. Y fíjate que yo no he sido nunca, siempre he dicho, me reconozco como defecto, que no soy una persona curiosa, y eso en mi profesión es muy malo. Uh-huh. Y esto lo noto yo, en que cuando yo me relaciono con la gente y me preguntan cosas, y a veces luego yo en mi casa he dicho, habré quedado mal porque yo no me he interesado por saber. Y puedo estar conociendo a personas mucho tiempo y lo que ellos no me han dicho, incluso parejas, lo que ellos no me han dicho a lo mejor, yo no se lo he preguntado. Pero no me lo reconozco como virtud, sino como tú muy bien dices, como periodista, como defecto, ¿no?
0: Es una charlada que tenía María Teresa Campo.
1: Qué interesante.
0: Y me parece interesante posar eso porque creo que un dels adjectius que defineix Quintero és curiós, no? Curiós per la vida de tantes persones tan diferents i sense prejudicis, perquè jo crec que
1: avui en dia
0: hi ha molts entrevistadors que els hi toca per obligació o perquè volen ser-ho, que van primer amb unes ínfules de que l'entrevistador ha de ser la notícia.
1: Sí.
0: La notícia és l'entrevistat. I vostè no és ningú, és el que fa preguntes, saps? I si les fa des de la cap curiositat, home, doncs vostè té un problema. Perquè, mira, jo dic una cosa, a vegades hi ha persones que em diuen tants anys fa que estàs a la ràdio, no t'agradaria fer una altra cosa, marxar d'allà? I dic no, perquè aprenc cada dia.
1: Totalment.
0: El dia que deixi d'aprendre, ja ho plantejaré.
1: Ja, llavors ja en parlarem, però de moment
0: mentrestant, seguim aquí.
1: I
0: llavors, jo crec que ell tenia la curiositat fins l'últim dels seus dies i les ganes d'aprendre de la vida i dels demés, fins a l'últim dels seus moments. I em sembla un personatge interessantíssim, del qual encara hauríem d'estar prenent a dia d'avui, però per sort tenim els seus ensenyaments a la tele i a la ràdio, que ens han deixat lliçons de vida, i els que fem aquest ofici ens han deixat lliçons de com fer bona comunicació, com escoltar bé i com aprendre dels demés.
1: Absolutament, i com bé dius, jo de tant en tant em fico alguna de les seves entrevistes per recordar-me que sempre podem anar una mica més enllà, que sempre podem connectar una mica més i poder aprendre més, no?, de les persones a les que entrevistem o les que tenim en els nostres programes, pel bé de l'audiència i pel nostre propi, perquè quants més coneixements tinguem, millor podrem fer la següent entrevista, o sigui que és fabulós.
0: Absolutament, David. Aquest home que ens ha ensenyat tantes coses del que hem de seguir aprenent el dia avui, m'agradaria acabar, si em permets, amb una frivolitat.

una frivolitat de les que ell també feia en els seus programes i que també vestien aquestes entrevistes. Una xerrada amb Maria Jiménez, amb un cubat al damunt de la taula, un paquet de... no sé de quina marca de tabac, però d'una marca de tabac,